Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda. Jayo!

0: Energia positiva.
1: Doncs això, amb energia positiva et desitgem un molt bon dia. Hola a tothom.
2: Hola, hola. Ah, sí.
3: Sí.
2: Hola, hola, hola.
3: Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola.
1: Fantàstic. Tots sabeu dir hola. Molt bé. Avui, precisament, parlarem amb els qui intentaven dir hola, eh? La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas, també amb el tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Pineda, el Ricard Alonso, i també parlarem avui amb la Maria Rosa Campí, presidenta de les Puntaires de Pineda, la Buixeta, perquè aquest cap de setmana, que serà molt, molt intens, i a més el temps també acompanyarà, es farà la tercera jornada d'entitats demà dissabte al matí, bé, amb una matinal dedicada a les entitats, amb un impro-show, la presentació també d'uns vídeos, un vermut popular al pati de Can Comas, i a la tarda demà amb aquesta mostra d'entitats que trobareu a la plaça de les Mèlies. I diumenge, trobada a Puntaires, a la plaça de les Mèlies. Avui tot això ho explicarem aquest migdia al programa Sortim, a partir de 2:15, aquí a Ràdio Pineda. Bé, moltes cosetes, perquè un cap de setmana arriba carregat de molta activitat al carrer. Demà a la tarda, la 7a edició del Petit Ressona, la trobada infantil i juvenil de percussió que es fa a Poblenou. També continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Art Uriscle i també diumenge la segona edició de la Vibra Jove a Pineda per gaudir de tot aquest talent local que tenen els nostres joves amb moltes propostes de teatre, de música, de dansa, també d'arts, d'art, vaja. Tot això també avui us ho expliquem en els butlletins informatius, que ara de seguida també recollirem tota la informació i les notícies que avui compartim als butlletins. Per cert, que també diumenge la Coral Juvenil Santa Maria fa aquest concert d'aniversari, celebrant ja 15 anys, amb un concert molt especial que faran diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Avui ho explicarem tot plegat, els informatius, també el dit i fet, que ara comencem, i també en el programa Sortim, que recollim també tota la informació del cap de setmana. Bé, què més? La previsió del temps, Déu-n'hi-do, quina nit de calor. Ara en parlarem amb en Jordi, li preguntarem també per les temperatures, aquestes mínimes que hem tingut aquesta nit, nit matinada, i li preguntarem també per la previsió d'avui divendres i també per aquest cap de setmana. I tot això amb la mirada del divendres, que el cos ho nota, comença també el cap de setmana i aquí a la ràdio també ens ho agafem amb energia positiva i ja amb la mirada posada en dissabte i diumenge. Doncs va, ens hi posem, com cada dia, amb bona música, des d'ara i fins la 1 del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Digue.
0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: I amb aquest esperit de carrer que és la nostra gent, que així que som, amb aquest segell tan identificatiu que tenim la gent que vivim aquí a la Mediterrània, amb la Fúmiga. Quina bona manera de començar el dit i fet d'avui divendres. Avui és 29 de maig. Bon dia a tothom.

0: celebrat el Dia Mundial de la Salut de les Dones. A Pineda també ens hi afegim amb moltes activitats. Avui continuen a les 5 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret amb la proposta Coneix i millora l'estat del teu sòl pelvià, a càrrec de Màxim Popovic. També hi haurà berenar saludable a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Però vaja, aquest dijous també s'han fet xerrades molt interessants, una d'elles amb la farmacèutica i biotecnòloga Tamara Martín, una xerrada en què ha posat el focus en el cos de la dona, què passa en cada etapa, tot allò que necessitem saber i que ningú ens explica. Doncs bé, ahir ho va explicar molt bé la Tamara Martín i en Jaume Casals va estar amb ella i va poder parlar amb ella. Aquesta és l'entrevista que mantenia amb la farmacèutica i amb la biotecnòloga.
1: Ens hem desplaçat fins a Poblenou, al centre cívic, concretament, perquè avui hi ha una xerrada sobre la Setmana de la Salut de la Dona que la imparteix la Tamara Martín, que és farmacèutica i embriòloga, i porta com a títol «Què passa en el cuerpo de la mujer en cada etapa? Todo lo que necesitas saber y nadie te cuenta». I estem amb la Tamara, que ens farà un petit resum de què anirà aquesta xerrada.
2: Pues hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
1: ¿Qué recomendarías, qué les dirías a la gent o millor dit, què t'agradaria que la gent un cop marxés d'aquesta xerrada, amb què es quedaria del que ha escoltat?
2: Pues sobre todo que se queden con la idea de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo maravilloso, increíblemente inteligente como funciona. Entenderlo también es maravilloso y ayuda muchísimo a poder hacer el día a día más llevable, porque el tema de las hormonas, aunque parezca una tontería y nos lo tomemos a broma, sí que influye muchísimo. Y que todas las etapas de la mujer son increíblemente importantes y en todas podemos hacer muchas, muchas cosas para sobrellevarlas y llevarlas mejor y sentirnos mucho mejor con nosotras mismas.
1: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta xerrada i que et puguem disfrutar moltes vegades més aquí a Pineda.
2: Muchas gracias, Jaume.
0: Interessant, què és el que li passa al cos de la dona en cada etapa, que ja ens costa entendre'ns a nosaltres mateixes quan comencem a fer el canvi quan som jovenetes. I ja quan arribem a una etapa adulta, que arriba ja la menopausa, doncs bé, també està molt, molt bé aquesta xerrada que ha fet la Tamara Martí. Bé, Pineda, que dedica aquests dies al Dia Mundial de la Salut de les Dones, activitats que continuen avui, que també t'ho expliquem al portal de notícies de Pineda.
3: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: les piles amb energia positiva i amb el so dels Status Quo, so dels 80, que recuperem a un quart de 9 del matí. Però que sàpigues que Ràdio Pineda té el Club dels 80, espero que en formis part, perquè sonem cada diumenge a partir de les 8 del matí la millor música als 80, al Club dels 80, a Ràdio Pineda. Ui, mira, se m'ha acabat ja. Pep Besart, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Pensava que no arribaries.
1: Sí.
0: Ui, quin silenci.
1: Estic aquí.
0: Sí, esclar, espera, espera. Entre que ve i no ve, jo pensava, per favor, que arribi, que queden 30 segons, i et veia per allà pululant, dic, ja vindrà.
1: Bueno, com que veig que tens una cançó molt xula per després,
0: sí,
1: ja estic content.
0: Sí, ho sé, ja sabia que t'agradaria. Va, comencem.
1: Doncs mira, començarem parlant del creixement demogràfic que tenen poblacions com ara Pineda, però també d'altres, però que Pineda ha crescut més de 600 habitants l'any passat i ja supera les 30.000 persones. De fet, el Maresme guanya població, ja supera els 477.000 habitants, un creixement que no és uniforme, però sí que posa de manifest doncs, el creixement, podríem dir, imparable que té aquesta comarca. Calella també ha crescut 600 habitants. Sobretot, a més, són nous residents. Una natalitat baixa, un envelliment progressiu i gent doncs, que s'instal·la al Maresme. Una situació que és molt, molt real. A més, amb només 6 poblacions del Maresme doncs, ja superen doncs, més de la meitat dels habitants que té la comarca. Bé, una situació que veurem on ens porta, però sí que és veritat que hi ha un creixement doncs, molt, molt bèstia, per dir-ho així, en població de les nostres pobles. Per cert, que l'Alt Maresme és també el punt on hi ha més població estrangera que viu a l'Alt Maresme, en pobles doncs, justament doncs, això, com Calella, també apareix Caldes, Pineda, Santa Susana, Malgrat, etc. El ple de Pineda aprova una moció d'Esquerra que demana reforçar l'ús del català. El ple municipal ha aprovat aquesta moció, tothom va votar-hi a favor, excepte el PP, que es va abstenir. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en el comerç, oci o relacions quotidianes, una tendència que s'ha detectat, asseguren, a Pineda. Esquerra defensa que el català ha de ser un element de cohesió social. El Partit Popular va dir que s'abstenia perquè, tot i que defensa, per dir-ho així, doncs, que es pugui parlar català, creu que... Bueno, feia algun matís en el tema de les escoles. Deia, bueno, segons la moció bé, sembla ser que hem de, per dir-ho així, obligar els nens a parlar en català fins i tot al pati, i des d'Esquerra van dir, no estem parlant d'això, sinó que estem parlant, doncs, de que s'hagi de complir la llei i que hi hagi també campanyes de sensibilització. Que recordem que el català és allò que, per dir-ho així, ha entrat a les escoles, però no ha entrat en el pati, eh? Vull dir, al pati els nens continuen parlant en català. L'altre dia jo vaig anar a una botiga i l'Eloi, que estava allà depenent, em va preguntar per què parles català. Diu, el català no...
0: No m'ho crec.
1: Sí, sí.
0: No m'ho crec.
1: Bueno.
0: Home, no. Home, és que estem aquí, no?
1: Mira quin merder acabo de fer a la taula.
0: No he vist res. Apa.
1: No t'ho creus, això?
0: Avui vens molt blanc.
1: És aquest boli, eh?
0: És el boli que l'has quitxat amb tinta.
1: Em va dir el català no mola.
0: Sí, mola. Oh, i tant,
1: bueno,
0: que mola.
1: Jo t'ho dic que mola.
0: Doncs si no el mantenim nosaltres,
1: gairebé,
0: que el manté.
1: Gairebé em convenç, eh?
0: Doncs mira, jo conec una noia de Madrid, madrilenya, que ha vingut a viure aquí i porta 4 dies aquí, eh? Però 4.

0: entrevistada aquí a Ràdio Pineda. I Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones. Avui hi ha un altre acte, una xerrada sobre el sol pelvià des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Caos in the Sun a Santa Susanna continua doncs, generant polèmica, no només pel contingut ideològic, sinó també per al buit legal que en dificulta doncs, la prohibició. Aquest esdeveniment se celebra, recordem-ho, en una finca a Santa Susanna, de fet és una masia. L'Ajuntament diu que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera la normativa municipal. Bé, una trobada doncs, que s'ha anunciat i que ha tingut molta repercussió als mitjans. Avui apareix a tot arreu. Avui he fet una cerca i apareix a tots els mitjans, fins i tot d'arreu. Bé, hi ha col·lectius antifeixistes que diuen que hi ha una manca de regulació. També, recordem, el Consell Comarcal doncs, va dir que no s'havien de permetre festivals així, però es fan. Val a dir doncs, que estan allotjats a Calella i bueno, no hi ha hagut habitualment massa controvèrsia, més enllà de que hi ha hagut algunes tensions veïnals o rebuig social, però ara llegia en un portal que un hoteler que no ha volgut donar el nom deia, bueno, nosaltres trinco, consumeixen molt, paguen el comptat i escolta, no els hi ve d'un duro. Per tant, bueno, vull dir que al final com deia un famós alcalde que va tenir Calella, que si em permeteu no diré el nom, deia no, tot això que hem anat creant aquí és un desastre, però és el que volem. I crec que anava per aquí la cosa. Ho deia en relació no amb això, en el boom turístic que va haver-hi en el seu moment i en el que va significar per poblacions com ara Calella, també Pineda, malgrat, o per exemple Lloret de Mar, no? I ell deia, sí, no ho diuen el que vulgueu, però perquè hi havia no, una controvèrsia també en quin creixement turístic volíem, no? I ell deia, és el que volem. I una vegada vaig anar a una conferència que va sortir un senyor de la Cambra de Comerç de Girona que va dir, si Lloret no existís, l'hauríem d'inventar. Això també vaig pensar, doncs mira, una altra d'aquestes frases. Mira, més coses, el cap de setmana. Demà dissabte es fa la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor doncs, això, el teixit associatiu de Pineda, una trobada que comptarà doncs, amb entitats, però servirà doncs, també doncs, per passar-ho bé. Es farà a l'auditori i acabarà fins i tot amb un vermut a Can Comas. I a més a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèries. Ja ho hem estat explicant aquests dies, també ho trobareu a radiopineda.cat, el Petit Ressona, la gran festa de percussió infantil i juvenil que es farà a Poblenou, comença a les 4 de la tarda dissabte a la plaça Nova. Les puntaires que arribaran a Pineda diumenge al matí, 160 puntaires d'arreu de Catalunya, podreu veure les seves boniques obres aquest diumenge al matí. I el concert de la Coral Juvenil Santa Maria, que el fa diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria, cançons doncs, que formen part de tota la seva trajectòria.
1: Per cert, que avui el sortim, ho recordem, a 2:15 del migdia, ens fixem amb la jornada d'entitats i amb la trobada de puntaires.
0: I també destaquem que la Vibra Jove tornarà doncs, a donar veu al talent emergent de Pineda, serà diumenge a la tarda a la plaça Espanya, hi haurà escenari doncs, perquè els joves puguin mostrar doncs, molt de talent en música, ball o teatre o d'altres. I també destaquem que arriba a Pineda doncs, a l'Skate Park, un punt de trobada dels amants d'aquests esports urbans. Es farà justament aquest cap de setmana.
2: Que vagi molt i molt bé i que feu entre tots una colla ben maca. Doncs vinga, va, que tinc feina, Marc. Molt bé. Doncs ja està.
1: M'encanta. És que és tan ocorrent en els moments justos.
0: Doncs mira, avui fa bona mar, eh? Fa bona mar.
1: És en Mingo. Ho dic perquè qui no el conegui és un senyor que de tant en tant ve aquí a la ràdio ens regala moments tan especials com aquest.
0: Tu saps que l'altre dia vaig anar a una masia que es deia Can Mingo?
1: Sí, i a Tordera també hi ha un altre local que es diu Can Mingo.
0: Aquesta masia que et dic jo és lluny d'aquí,
1: sí.
0: Però...
1: No.
0: Bé, mira, més coses.
1: Perdona, l'hauríem d'anar recuperant amb Mingo.
0: Bueno, ja com vulguis.
1: L'hauríem d'anar recuperant.
0: Sí, però amb tan bona mar no hi és, eh?
1: No ha anat... va a pescar a calamari, i sèpies, sí.
0: Amb la bona mar el perdem.
1: És gran, per això aquest senyor, és molt gran. Ara ens l'estimem molt. I fa... Mira, em va conèixer quan vaig arribar aquí a la ràdio, a Ràdio Pineda, fa ja, què?
0: Una pila d'anys, no?
1: Gairebé 30.
0: Home, no diguis això, no?
3: no diguis no. aquestes coses.
1: No, home, no, vinga. que sí. Va, vinga, anem a la... A on anem?
0: Doncs mira, que el govern socialista diu que hi ha tot un complot per abatre'l amb aquesta, podríem dir, allau de cases judicials. Ho ha dit també el ministre Òscar Puente, que feia temps doncs, que no el sentien. Els sindicats educatius, mentrestant, diuen que el salari promès

0: no és el que demanen i per això doncs no acaben d'arribar a un acord entre govern i el professorat. Per cert, que aquesta nit l'han passat a la conselleria una part de professors. També destacam que Estats Units i l'Iran arriben a un preacord per poder obrir l'estret d'Hormuz. Això és el que diu tota la premsa. Veurem si això doncs, també desencalla una mica la situació de les borses, que s'han anat recuperant, malgrat tot. Recordem que va haver-hi una patacada, però s'han anat recuperant. I també avui destaca tota la premsa, doncs el cap de setmana es faran especials sobre la visita del Papa, que recordem és ja la setmana que ve, a partir del proper cap de setmana. A Catalunya arriba després, arriba a partir del dia 8, però ja s'han anunciat moltes qüestions. Per exemple, han anunciat un dispositiu de seguretat que l'han qualificat d'amplíssim. A Barcelona ja han advertit que es limitaran i molt els moviments de la ciutadania. El govern català ha anunciat que hi haurà circumstàncies incòmodes per la població i, per tant, han advertit que serà una visita gran. Ja comencem a saber algunes qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a dir que s'activa el nivell màxim d'alerta terrorista. Han explicat que la visita pot incomodar, per dir-ho així, els veïns, en el sentit que s'ha de fer compatible la vida habitual amb la visita del Papa, però que això, insisteixen, avui hi ha un amplíssim informe a la premsa de com serà tot això. A més, perquè s'ha donat una idea, han anunciat que la presència policial serà intensiva i amplíssima en tots els sectors de la ciutat. Es tancaran fins i tot molts accessos a molts punts. Per exemple, doncs, el centre de Barcelona, Sagrada Família, tot el centre, Estadi Olímpic, Montserrat, moltes carreteres, veureu què és el que passa. El Papa Mòbil sortirà a escena. Han anunciat que estarà el Papa Mòbil donant voltes per Montserrat, serà bonic de veure, i també l'Estadi Olímpic. I el més important és que han anunciat que es farà també una ruta amb Papa Mòbil quan ell vagi cap a la Sagrada Família. És una ruta petita, però que sempre doncs, té molta repercussió mediàtica, per dir-ho així, no?
1: Perdona, però aquesta ruta petita anirà sol al Papa Mòbil. Em refereixo que no hi haurà més cotxes allà fent caravana.
0: Envoltat de tota
1: la seguretat.
0: De senyors amb ulleres de sol i amb traje.
1: Val, vull dir que tu, si estàs al cotxe i coincideixes a la zona, no diràs, ai, mira... No,
0: és
1: no?
0: Bastant improbable.
1: És improbable.
0: Sí, home, és bastant improbable. Però ell ha dit que es vol acostar a la gent. Ha dit que es vol acostar a la gent i des de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han dit que la prioritat és donar una màxima seguretat amb la mínima afectació, però han assegurat que això serà impossible. A més, hi haurà pantalles gegants, Arc de Triomf, Glòries... Bé, hi haurà una mica de jaleo, Ja ho aviso. Per tant, si heu d'anar a Barcelona, doncs no hi aneu aquest dia. Ara, hi anirà molta i molta gent, No queda cap habitació als hotels.
1: Més els que ja hi són.
0: Sí, clar.
1: Clar, clar.
0: Però vull dir que és una notícia que l'anem dient perquè tindrà molta repercussió des de la nostra petita escena, que som nosaltres, però ja veureu que la televisió en parla molt. I res, ja per acabar, mira, bé, abans que parlàvem d'això del català, hi ha alguns estudis que parlen de com a Barcelona els rètols doncs, cada cop són més en anglès. Desapareixen els esmorzars que ja coneixem, desapareix la xocolata amb xurros i apareix el famós brunch, que és aquesta cosa que es porta ara, i que fins i tot arriba aquest concepte, allò que som ara a Pineda, on podem veure aquest concepte en alguns cafeteries i de més, on posa això, no? Els nostres brunch. Per tant, ja cada cop és més difícil trobar, doncs què et diré jo, un pa amb tomàquet amb una botifarra, o un pernil, o un biquini,
1: uns ous ben fets.
0: Exacte. No, el brunch té ous,
1: Ah, bueno, però és molt british.
0: És molt british. Pues mira, ens hem d'anar acostumant a aquesta nova realitat. I mira, Mitchell diu adéu al Girona. Recordem que va enamorar tothom parlant en català. Venia de Vallecas i quan va arribar a Girona va dir, home, jo parlaré català perquè és la manera, doncs, d'introduir-me doncs, dins el club, dins la ciutat, no? I finalment doncs Mitchell ha dit adéu. Alguns diuen que hi ha clubs europeus que li poden fer una bona oferta perquè ha donat molt de crèdit. Això sí, malauradament el seu equip aquest any ha baixat a segona. Cosa que ningú, per dir-ho així, s'esperava. Recordem que l'any passat jugava a Europa. Crec que va ser sisè o setè de la Lliga. Aquest any, imagineu-vos, ha arribat a baixar. Per tant, el futbol té aquestes coses.
1: No és just, per això? no?
0: Aquest any a l'Eix Girona ja, però, no sabem què li ha passat.
1: Però va fer ascendir el club, el va col·locar a on és...
0: Sí, tant, ho ha fet tot ell.
1: Ho ha fet tot ell, i per un títol sí, que perd, o per una...
0: No és que el facin un... fora, eh?
1: Plega ell perquè crema etapa.
0: Sí, clar.
1: Ah, crema etapa. Sí, val, val.
0: Sí, a més, llavors ja no t'interessa...
1: És allò que si el canvi és per millor, d'acord. Per ell.
0: Ell canviarà millor.
1: Ell canviarà millor.
0: Segur, segur.
1: Bé, arribem a 8:45 del matí. Amb aquest apunt esportiu ens interessem ara pel temps, perquè Jordi i Pérez hem tingut la sensació que aquesta nit ha costat dormir de... bé de la calor.
2: Sí, sí, molt bon dia, perquè ens hem quedat amb una mínima tropical per damunt dels 20 graus i, per tant, ha costat de dormir en una nit, tot i que les humitats no eren gaire altes, no ha estat una nit xafogosa, però sí càlida, perquè no ha refrescat gens. I trobar una mínima tropical al mes de maig, ostres, és molt difícil que passi, però aquest any ja n'estem tinguent moltes, que va a l'àrea de Barcelona, però avui s'han extès per moltes zones costaneres de la costa catalana, pràcticament. Moltes mínimes han quedat per damunt dels 20 graus. I situació inèdita, excepcional, perquè jo no recordo que el mes de maig haguem tingut mínimes damunt dels 20 graus.
1: Quina mínima, Jordi, quina mínima hem tingut aquí?
2: Doncs 21 graus de mínima. No ha baixat el termòmetre de 21 graus. A les afores s'han quedat a 20, zona del cementiri i zona de la Riera, però bé, ja hem vist 20, 21, mínima tropical, per tant és molt, molt càlida. I què me'n diuen d'ahir? Què me'n diuen d'aquest sol infernal, la jornada, els pitjors presagis que els hem anat dient de que podien caure rècords? Ja hem vist ahir en els informatius, doncs, com estaven un grapat d'observatoris remarcats per temperatures, doncs, d'algunes estacions són de 15, 20, 30 anys, altres tenen una sèrie més llarga, com Tortosa, de gairebé 100 anys, una mica més. En fi, Lleida també 60, 80 anys, i s'han batut rècords per un mes de maig, i per tant estem en una situació excepcional. I els mapes, quan me senten a dir que els mapes avisen de la raresa d'un fenomen, no ho diem per exagerar, és que van per aquí, els tiros, no acostumen a fallar. Això és com l'anunci aquell, Olga, de l'algodó no enganya. Doncs nosaltres tenim unes eines, els homes i dones del temps, sempre amb mapes especials, que tenim aquestes eines, que ens denoten el que pugui passar, tant en pluja, bàsols i diem, en vent, amb temperatures màximes, mínimes, etc. Ho hem anat comentant. Doncs quan diem això, no s'ho agafin que ho diem per quedar bé, sinó perquè hem fet una anàlisi i hem consultat els mapes a fons i ens diuen doncs, això, i nosaltres després ho transmetem als oients. Aquestes situacions no se diuen a la tele, no ens donen aquestes comentaris tan tècnics com ho diem aquí, però més o menys miro d'explicar-ho clar perquè s'entengui. I bé, ahir un dia de sol, de calor molt intensa, amb temperatures 31 graus es van assolir a Pineda Nord, vam quedar cap als 28 a Pineda Centre, en funció, sempre ja ho saben, les humitats, les brises, al final va entrar la brisa de Garbí, i com dèiem, en zones interiors, Girona també ens hem acabat que també algun rècord, a Girona, per tant, ahir els 35, 36, 37, van caure en zones del prelitoral cap a l'interior, un autèntic forn, jornada infernal ahir a Catalunya. Avui, doncs, també, el mínim ja partint de valors molt elevats, ha bufat una mica de vent terral, que els hi dèiem ahir, aquesta muntana calenta, la mínima s'ha quedat cap als 22 graus a Pineda Nord, ara mateix ja voltem als 27-28, portem un parell d'hores amb aquest valor, perquè les humitats estan voltant al 40%, i es fa més calor. En canvi, a la façana costanera, Pineda Centre, aquí la temperatura és més baixeta, 2 o 3 graus menys, i la humitat és també un pèl és més alta, volta el 60%. En funció, ja veuen que de les humitats hi ha diferències tèrmiques molt, molt notables. Dia de sol, avui, i tornarà a repetir-se una jornada infernal, però especialment zones de ponent, on poden pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. O sigui, si Lleida ahir va batre el rècord per un mes de maig, doncs és probable que avui bati el rècord que va assolir ahir. O sigui que avui encara Lleida podia superar els 38 graus i encara pot batre, ens dic, el rècord d'ahir. A la resta, sense canvis o amb tendència a la baixa. Girona, Barcelona, hi haurà raconada sense canvis, però en d'altres zones segurament hi ha una baixada de 1, 2, 3 graus respecte a ahir. Aquí a l'Almaresme, doncs, mirin, podien baixar 1 o 2 graus. Ara al dematí la temperatura anirà pujant, però estem a l'espera de que a partir de mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, hi ha un llevantet a la Costa Brava I això és el que ens fa pensar, doncs, aquest vent de l'est pugui fer, doncs, que la temperatura sigui més baixa que ahir en sectors de Girona i, per exemple, també aquí a l'Alt Maresme. El sol serà el protagonista, amb vents molt fluixos, aquest llevantet, com diem, migdia, primeres hores de la tarda, exclusivament afectant Costa Brava i nord del Maresme, perquè aquest vent de llevant no sembla que hagi d'anar afectant cap a la costa de Barcelona ni Tarragona, sinó serà només afectant aquests trams costaners. Humitats molt baixes a l'interior de Catalunya, per tant, tornarà a fer un dia de calor molt, molt intensa. Alguns ruixats, algunes tempestes, entra una miqueta d'aire fred en alçada per al Cantàbric i pot favorir el creixement de nuvolades i no descartem que peti alguna tempesta amb ràbia al Triangle Ripollès, Osona i Ripollès, Berguedà i Osona. Perdoni, en aquest triangle és on a la tarda segurament veurem algunes nuvolades potents i deixin alguna tempesta pugui deixar anar fins i tot calamar-se en tot aquest sector. Demà som dissabte, i demà dissabte hem d'esperar un dia de sol. Tornar a repetir-se un dia de calor, baixen més les temperatures, sobretot zones litorals i prelitorals, 1, 2, 3 graus, puja més la humitat ambiental, però encara farà calor intensa, segurament en molts indrets se seguiran passant dels 30 graus, però ja els 35 ja costarà més d'arribar, potser ja més restringits cap a zones de Lleida. Però també, en principi, notaríem una baixada respecte avui. I a la tarda, doncs, de nou creixement de nuvolades i alguns ruixats o algunes tempestes. Demà més extenses, afectant sobretot el Prepirineu de Barcelona, el Berguedà, els Pallars, l'Urgell, Solsonès, tot aquest sector. Aquí podria haver a les tardes, vespre, alguns ruixats o tronades. Aquestes nuvolades, quan toquin el sostre de la troposfera, s'escamparan cap a zones litorals i segurament a la tarda vespre veurem aquests núvols prims que són les desfetes d'aquestes tempestes de tarda. Vents molt fluixos demà, la mar estarà molt tranquil·la, vents de mar cap a terra, xaloc, en principi el que s'ha d'imposar a tota la costa catalana i la mar estarà plàcida. Diumenge, una altra jornada de sol, de calor, seguirà la temperatura a la baixa, en principi, ja als 30, doncs, més hi ha cap a alguns punts prelitorals, zones de Ponent, Terres de l'Ebre, dia de sol, es tornaran a repetir alguns ruixats o tempestes, Pirineu, Prepirineu, tota la serralada, podríem dir-ho, i bé, una calor, doncs bé, que mica en mica anirà afluixant, però encara diumenge hem de mantenir que els valors encara estaran per sobre de lo que tocaria per un mes de maig. Em sembla que diumenge el despedirem, no? Doncs que se despedeixi ja, perquè aquests 10 dies, Olga, se m'estan fent etern. No sé, aquest mes de maig, com li costa de finiquitar-lo, eh? I mira que havíem començat bé amb els primers 20 dies de fresca i moviment meteorològic. Juny començarà amb calor, amb sol, el dilluns, dimarts, sempre amb ruixats i tempestes, zones del Pirineu, Prepirineu, i sembla que es va confirmant que entraran masses fresques amb aire fred des de l'Atlàntic i aniran escombrant l'Europa Occidental i afectarien el nord peninsular de ple, Illes Britàniques, França, aquí refrescada més que notable. I nosaltres, el nord peninsular, doncs a mica les masses fresques aniran avançant i aniran també generant inestabilitat, amb ruixats i tempestes que a unes jornades poden estendre's per més zones, sobretot a partir de dimarts, dimecres i dijous, les tempestes poden guanyar extensió geogràfica. Això ja dilluns ho anirem veient. Evidentment, amb aquest panorama, les temperatures s'aniran a mica normalitzant la setmana que ve. I ja per acabar, ahir vèiem, fent una mica zapping, els pocs minuts que tenim veient la tele, que en algun mitjà televisiu ens deia, el titular, aquest dijous, aquest divendres, una massa d'aire de procedència africana està afectant, doncs, la península Ibèrica. No, cap massa d'aire africana ni sahariana està afectant la península Ibèrica. No, això és fals, això és confondre el personal. La massa d'aire que situava ahir, dijous, a la vertical de Catalunya i avui divendres, té procedència del nord del continent, d'Illes Britàniques, de França, que aquests dies han estat envaïts per una intensa massa càlida, doncs el vent, seguint l'àrea d'altes pressions que la tenim situada cap a la península Ibèrica, doncs té procedència d'Anglaterra, de França, bé, però que està caldejada per aquesta cúpula de calor que és com un hivernacle, com un pavelló que tenim al damunt. Imaginin-se un pavelló que si el tinguéssim en vidre i que el sol va escalfant, però no hi ha moviment, no hi ha ventilació. Doncs què passa? De la massa d'aire es va caldejant i, a més, tenim subsidències, vents que descendeixen des de capes altes, arriben a la superfície i es comprimeix l'aire i es rescalfa. I per això tenim aquestes temperatures tan elevades en superfície. Però no hi ha cap entrada d'aire africana ni sahariana, com sembla mentida, eh? Ens diuen alguns mitjans televisius i en hores de màxima audiència. Volen quedar bé, però no és la veritat. No tenim cap massa d'aire africà aquests dies, sinó és una massa estancada, caldejada, a més no poder, per la intensa radiació solar, i al no moure's, doncs, tenim al damunt, de nit poc refresca, però de dia torna a escalfar-se per aquesta insolació tan eficaç d'aquesta època de l'any. Bé, era per aclarir-ho, Olga, ja són petits detalls que vull aclarir, perquè a vegades, si algú ahir ho va veure, doncs és fals i no és correcte, i per tant no ho hem d'aclarir-ho.
1: Molt bé, Jordi. Perfecte, doncs amb aquest apunt tanquem ja la previsió del temps en una setmana que ja anem acabant amb sol i calor i a veure pendents del que... Bé, ens expliques de cara a la setmana que ve, amb l'arribada de masses més fresques, que tant de bo inestabilitzin el temps en el sentit de que regulin ja una mica la temperatura amb un ambient més adequat per l'època. Jordi, tindrem ocasió d'explicar-ho dilluns que ve. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, fins dilluns.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Bé, déu-n'hi-do, quina setmana. Acabem aquest divendres, una setmana en què també hi ha hagut vaga en el sector de l'educació. Avui ens acompanyen Llorenç Català, és mestre d'educació infantil. Llorenç, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Com està, Llorenç?
3: Hola, Olga, què tal i com estàs? I les teves amistats com van? Farem el possible per ser bons amics. Hola, Olga.
2: Però què li passa ara? Per què plora?
3: Ai, que estic emocionat d'estar aquí a la ràdio de la Pineda.
2: Molt bé. Escolti, els seus nens, els nens i nenes de l'escola on vostè fa classe, ja saben que està vostè aquí a la ràdio?
3: Jo surto quan vull.
2: Què vol dir això? Com els cargols, quan plou?
3: Exacte, sí. Veus? Jo estic a l'aula i quan vull marxo.
2: Ah, sí?
3: Sí. I avui és una ocasió especial de venir a la ràdio. Sí.
2: Però això, aquest és l'exemple que els hi dona als nens, que quan vulguin fer alguna cosa, quan ells vulguin que ho facin?
3: Sí, que marxin de les aules quan ho vulguin.
2: Això és mètode Montessori, eh?
3: Bueno, és el mètode que a mi em surt dels ous.
2: Però no pot parlar així amb la canalla.
3: Ah, estem en directe?
2: Home, sí.
3: Ah, no, no, home, no, no, home, no.
2: Home, em deia, Olga, vull entrar en directe perquè tenim coses a dir. A veure, tenim el sector de l'educació fent vaga. Aquesta setmana també hi ha hagut dos dies.
3: No, és una vaga, Olga.
2: I com en diuen?
3: No, nosaltres sortim al carrer i nosaltres el que volem... Nosaltres demanem coses.
2: Què demanen?
3: Sí, demanem que volem més nens a les aules, demanem que hi hagin més escoles, no calen tants recursos, que ja ens espavilem sols. Nosaltres no volem res més que això.
2: Home, però els mestres tenen una sèrie de demandes que s'estan negociant amb el Departament d'Educació.
3: Sí, però el que passa és que el govern fa el que pot, i qui fa el que pot, saps com segueix o no?
2: No està obligat a més.
3: Molt bé, Olga. Mira, tens un gomet verd. Ara farem un culleret amb macarrons.
2: I la cara contenta. A mi m'agraden les cares contentes.
3: Les cares contentes?
2: Sí.
3: Ens les posem a les samarretes.
2: Ah, sí?
3: Sí, aquestes coses grogues que ens posem els dimecres.
2: Ah.
3: Sí, són cares, cares són, contentes.
2: Són cares contentes. I el groc per què? Per què han triat el groc?
3: El groc l'hem triat pel sol. El sol és energia, és llum, és vitalitat, és espiritualitat.
2: Pau, no? És energia positiva.
3: Ostres, mira!
2: Veus? Escolta'm, Llorenç, a veure, dieu que encara us falten més nens a les classes quan
3: sí.
2: Els mestres expliquen que les ràtios són massa altes.
3: No, home, no. Que hi hagin dues escoles, que això ho digui, no passa res. Però al final acabem pagant justos per pecadors. No són... Són ràdios, eh?
2: Clar, ràdios?
3: Sí, ràdios.
2: No, ràdios.
3: No, ràdios.
2: Ràdios.
3: Sí, ràdios.
2: Val, no ens entendrem. I el tema barracons, per exemple?
3: Que no, són barracons.
2: Ah, no?
3: No són barracons, Olga. A veure... El que passa, això que dius tu, són casetes d'aventures, Són casetes d'aventures, allà. Jo el que intento
2: Centra't, Llorenç, centra't.
3: El que intento dir als meus nens és que s'ho passin bé. I són... És una... El meu sistema és una educació immersiva, en plan càmping.
2: Ja, sí. Però vostès, els mestres, expliquen que se senten en un sistema que està saturat.
3: No, està saturat. Està saturat la sanitat, però l'educació no. Nosaltres el que volem és això que et deia abans, volem més nens, nosaltres volem encara més sortir al carrer, nosaltres volem fer gresca i xerinola, però sempre agafats de les mans.
2: Uh-huh.
3: Agafats de les mans, cridant el cara al sol. Ai, ai.
2: No,
3: el
2: no,
3: cara,
2: va, no.
3: Cara al vent, del rei Mont.
2: Serà el vent, aquesta, no, del rei Mont.
3: El vent.
2: El vent.
3: De cara al vent.
2: Bueno,
3: i no. Després hi ha el xuxuà. Ai, com m'agrada a mi el xuxuà.
2: Vol dir que no s'estressen els seus alumnes amb
3: estan
2: vostè?
3: Estan contentíssims. Ens agafem de la cintura i fem la cucaratxa quan sortim al pati cada dia.
2: Sí?
3: Oi, els nens, com els agrada. I fem la cucaratxa també amb els professors quan ens n'anem a l'Ajuntament de Barcelona.
2: De negre no aniran. Van de groc,
3: com
2: el sol.
3: El sol, la vitalitat, l'energia, la pau.
2: Escolti, doncs, molt bé. Ja veig que estan en un procés, anem a dir-ho així, molt emocionant.
3: No, el procés al govern. Aquí no, eh? Aquí no. Nosaltres aquí ens agafem de les mans i cantem el cara al vent.
2: Déu-n'hi-do. Ens ha fet molta il·lusió la seva visita, Llorenç.
3: Ai, a mi molt més, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Va, com acabaria aquesta conversa?
3: Aquesta conversa l'acabaria dient que no es pot jugar amb la farina. Ah, no. Està prohibit jugar amb la farina.
2: I amb la xocolata?
3: Amb la xocolata, sí. Ah. La xocolata us la podeu untar per tot el cos.
2: Uau.
3: Vale?
2: Sí.
3: I llepar-vos-ho tot.
2: No, això no ho pots dir.
3: Això no.
2: No.
3: Jo el que us diria és que està a casa prohibit jugar amb la farina.
2: A la meva època jugàvem el xurro medio mango mangotero.
3: Què era això?
2: Un joc que ens muntàvem els uns als altres.
3: És que em parles de xurros ja, Olga, jo ja m'imagino una bola de xocolata amb xurros.
2: Oh, que bo, i les porres.
3: Hosti, sí. Bueno, i ara me'n vaig, Olga, eh? Me'n vaig amb la meva moto.
2: Ha vingut amb moto?
3: He vingut amb moto, sí.
2: Molt bé.
3: Jo sóc una persona molt, molt civilitzada i no contamino jo, eh? Però vinc amb moto.
2: Però ve amb moto.
3: Sí, una moto elèctrica.
2: Sobretot, per no contaminar, va vostè girat de dalt a baix.
3: Com girat de dalt a baix?
2: Home, que ho gira tot.
3: No, home, no, jo...
2: Home, si és vostè sostenible, no anirà amb una moto, agafarà la bicicleta.
4: La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling...
2: Home, això sí que li compro, Llorenç, la bicicleta, per anar d'una banda a l'altra, sense contaminar. En Xesco Boix, això ens ho va...
3: Inculcar bé, en Xesco, eh?
2: Ens va inculcar molt bé, exactament.
3: Sí.
4: I pots estar assegut i també de
3: pèl. La bicicleta, ring-ring.
4: No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu.
2: Ho veus? Econòmica, sostenible... Et toca l'aire, no? Ara que fa calor, doncs
3: descapotable.
2: Mira...
3: Descapotable. Sí, està bé.
2: Doncs amb la bicicleta li recomanem que se'n vagi per on ha vingut.
3: Jo no sé com m'aprendre'm això, eh? Olga? Però sí, me'n vaig per on ha vingut.
2: Agafadet de la mà, fent la coqueta de llum, agafant... Vagi tocant la paret per si es despista.
3: No, està
2: per
3: molt...
2: Per anar a trobar la sortida,
3: està molt ben il·luminada la ràdio, eh?
2: I la tenim ben senyalitzada, també. En tot moment, sabeu com quan aneu als parcs d'atraccions que diu vostè, està aquí? Doncs
3: sí.
2: La ràdio també té una mica això, eh?
4: La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling.
2: Amb la bicicleta de Xesco Boix acomiadem en Llorenç Català. Gràcies per haver vingut avui a la ràdio.
3: Moltes gràcies a tu, Olga Maca.
2: I per traslladar-nos també aquest esperit de professionals d'educació infantil que esteu amb tots aquests nens i nenes, i ha de pas una extensió a tots els docents, que treballeu a les escoles. Molts ànims, no?
3: Ens ho passem tan bé. Ens ho passem tan bé. I ara, Olga, me'n vaig amb un altre Mani.
2: Quan
3: diem Mani, però en realitat és una exposició on, on tots allà compartim idees, compartim projectes, anem amb pancartes, ens posem les samarretes.
2: Llorenç, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molts ànims.
3: Gràcies a tu, Olga, i que per molts més anys puguis seguir tornant, venint a la ràdio d'aquí a la Pineda, amb el mòbil sempre a la butxaca, la bicicleta ring-ring, sempre escritra a mà, i després fer la Macarena pujant a Montserrat.
2: Home, Déu-n'hi-do, que complicat. Que li vagi molt bé, Llorenç.
3: Adéu! Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Me'n vaig picant de mans, t'abraço o cop de puny a la cara. Vinga, adéu, adéu.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 8:15 la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberta a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya. Un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, al cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. Tot això en un cap de setmana, que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, amb alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 7:45 la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats obert a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya, un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, el cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. Tot això en un cap de setmana que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, amb alguns petits canvis que poden afectar a algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, a bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: Energia positiva que compartim i que recuperem amb els Ivy Bony amb Innocents. Així seguim el matí d'avui divendres 29 de maig, en un cap de setmana en què apreta la calor de valent, ja aquests darrers dies del mes de maig, que també des de Ràdio Pineda et convidem al teatre, i en aquest cas a Barcelona, perquè puguis anar a veure l'espectacle ImproShow. Ens en parla un dels seus actors, el Pepa Flores.
1: Us parlaré d'ImproShow. Som el segon espectacle més vist de tota Catalunya. És un espectacle on vosaltres no sabeu el que aneu a veure, però és que nosaltres no tenim ni idea del que fem. Cada funció és diferent i necessitem les vostres frases perquè sou els i les guionistes del nostre espectacle. Us convidem a venir-nos a veure al Teatre Neu de Barcelona de dimecres a diumenge i ininterrompudament. Així que estarem allà també durant tot l'estiu a ImproShow Summer. A més, hi ha un parell d'entrades dobles que seran sortejades aquí, així que el Jaume els donarà més explicacions. Ha estat un plaer i una abraçada ben forta a tots i a totes.
0: En Jaume Casals, en horari de tarda, ja n'ha regalat un parell i jo també en tinc dues per donar-te si em truques aquí a la ràdio, 937171919, perquè puguis anar al Teatre Barcelona per anar a veure ImproShow, aquest espectacle d'humor que tenim entrades per convidar-t'hi. Va, trucar amb 937171919.
2: Ràdio Pineda.
0: Seguim. Siena Spiro, agafem una mica d'aire amb això que es diu Die on This Hill. Què tal? Com ho portes?

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: El ple municipal de Pineda ha aprovat la moció presentada per Esquerra Republicana per defensar i promoure la llengua catalana al municipi. La proposta va rebre el suport majoritari dels grups municipals amb una única abstenció del PP. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. El Centre Cívic Poblenou ha acollit una xerrada informativa a càrrec de la farmacèutica i embriòloga Tamara Martín, emmarcada dins de les activitats de la Setmana de la Salut de la Dona, sota el títol «Què passa en el nostre cos de la dona en cada etapa?». Tot el que necessita saber i ningú t'explica. La conferència ha reunit un grup de veïns i veïnes interessades en conèixer millor el funcionament del seu propi organisme.
1: Hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
0: I avui divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Aquest dissabte a la tarda es fa la 7a edició del Petit Ressona a Pineda, la trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions dels estàtics. Paula García ha explicat que cada any és molt esperat per tots els grups.
2: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors, doncs, és perquè alguna cosa estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: També la Vibra Jove torna a Pineda aquest diumenge amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i a la seva creativitat. Es farà a partir de 6:15 de la tarda a la plaça Espanya i serà l'escenari perquè els joves puguin mostrar el seu talent en disciplines com la música, el ball o el teatre i les arts plàstiques.
3: Talent jove, però també juntem entitats del nostre municipi. Vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles. Vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
0: I el temps? Cap de setmana dominat pel sol, vents fluixos i la mar tranquil·la. La calor, mica en mica, ha d'anar fluixant. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Així comencem aquest nou bloc de música amb Olivia Rodrigo, és el Drop Dead. Des d'aquí, des de Ràdio Pineda, et saludem un dia més i t'acabes d'incorporar al meu costat i un dia més, i ja fa una estona que ens acompanyes. Moltes gràcies per la confiança. Seguim amb Aitana, superestrella, a punt també Lucas Graham, Tame Impala, Simple Minds, Gina Starr i molts més.

Es van inspirar en el Stand By Me de Beanie King, versió de Jason Derulo amb Megan Trainor. Sempre han format una gran parella artística amb aquesta versió que es diu Hands On Me. Arriba Guillem Bautista.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 7:45 la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats obert a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya. Un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, el cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. Tot això en un cap de setmana que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, amb alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, a bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Anem arribant a la una del migdia. Hem estat junts des de les 8 i fins ara, com sempre, un plaer. El meu nom és Olga Díguez. Arriba a la una l'informatiu del migdia. I res, d'aquí una estona ens tornem a sentir. El programa Sortim. Avui ens fixem amb la jornada d'entitats que es farà demà dissabte i també amb la trobada a puntaires, la 29a ja, aquest diumenge a la plaça de les Mèlies. Us ho expliquem tot seguit amb els seus protagonistes. És tot, que tinguis bon cap de setmana. Dilluns ens tornem a sentir el dit i fet aquí a les 8 del matí. Que vagi bé.

It's 5 o'clock in the morning.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Pineda creix en 656 nous habitants durant l'any 2025. Ja supera les 30.000 persones. De fet, el Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants. El creixement, però, no és uniforme. La comarca avança a ritmes diferents segons cada poble. Destaca Pineda, que manté una tendència a l'alça, es reafirma com un dels pobles amb més capacitat de creixement. Calella també ha augmentat amb 600 habitants en només un any. L'increment de població es deu principalment a l'arribada de nous residents. La meitat de la població del Maresme es concentra en només 6 municipis, que són Mataró, Pineda, Premià, el Masnou, Vilassar i també Calella. A més, el Maresme manté un equilibri entre ciutats més grans i municipis més petits, una característica comuna, que és l'envelliment. Més del 20% d'habitants ja tenen més de 65 anys. Aquesta realitat planteja alguns reptes socials o també de serveis. També destaca que els pobles de l'Alt Maresme són aquells que tenen més població estrangera. Calella, en primer lloc, però també hi ha Caldes d'Estrac o Pineda o Santa Susanna, entre d'altres. Són dades del Consell Comarcal del Maresme. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana que demana reforçar l'ús del català. La proposta va rebre el suport majoritari dels grups polítics amb l'abstenció del PP. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català, una tendència que segurament també s'ha notat a Pineda. Esquerra defensa que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. La moció va ser llegida per la regidora Meritxell Mateu d'Esquerra Republicana.
2: Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper clau en aquesta tasca. El comerç local, per exemple, és un espai clau per a la normalització lingüística, ja que és on es produeixen milers d'intervencions diàries. De la mateixa manera, els centres educatius o les activitats de lleure tenen un paper determinant. El que volem és garantir la presència del català en els canals digitals i en les noves formes de comunicació. A més, el marc legal vigent estableix drets i deures lingüístics clars. Aquesta moció vol ser, doncs, una eina per impulsar aquest compromís, per reforçar el paper del català com a llengua de cohesió i per garantir que continuï sent un element central en la vida del nostre municipi, avui i en el futur.
1: Es proposa actualitzar el reglament lingüístic municipal i incloure també clàusules en contractes públics o més requisits. Durant el debat, la majoria de grups van coincidir en la necessitat de reforçar el català davant del seu retrocés. El Partit Popular, però, va defensar que la llengua no està en perill en l'àmbit administratiu i van optar per l'abstenció. El govern municipal i els grups favorables van destacar que la moció ha de permetre reforçar actuacions a Pineda. De l'àmbit de la política, avui també destaquem que Junts per Pineda presentarà avui mateix el seu projecte de cara a les eleccions municipals a l'Auditori. L'Auditori de Pineda serà, per tant, la seu aquest divendres des de 7:45 de la presentació del projecte Fem Pineda 2027 de Junts per Pineda. Són les línies de futur del partit de cara a les eleccions. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, vol ser un acte obert a tota la ciutadania amb la voluntat de fomentar la participació, segons ha explicat la candidata Noemí Lloret. S'exposaran els principals eixos del programa i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds del poble, incorporar també noves idees per fer un model de poble més dinàmic i més sostenible. I el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena d'extrema dreta d'Europa, torna a generar polèmica al Maresme pel seu contingut ideològic, però també pel buit legal que en dificulta la seva prohibició. L'esdeveniment es farà en una finca privada a Santa Susanna i l'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-lo si no vulnera cap normativa municipal. Per tant, es permet aquesta trobada que es pugui fer amb una organització discreta i es difon només a través de xarxes socials, a través de la xarxa, sobretot de la ultradreta. L'impacte a Santa Susanna és limitat, però els participants es desplacen a altres punts, sobretot, per exemple, a Calella, on s'allotgen en hotels i també participen de zones d'oci. Altres anys ha generat també algunes tensions veïnals o rebuig social. Hi ha col·lectius antifeixistes que han denunciat la manca de regulació i reclamen mesures més contundents per evitar que el territori pugui acollir esdeveniments vinculats justament amb els discursos d'odi. I el Centre Cívic Poble Nou ha acollit una xerrada informativa amb la farmacèutica i embriòloga Tamara Martín, emmarcada dins les activitats de la Setmana de la Salut de la Dona. Sota el títol Què passa en el cos de la dona a cada etapa, la conferència ha reunit un grup de veïns i de veïnes interessades en conèixer millor el funcionament del propi organisme.
3: Hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
1: Conèixer del propi cos, a prevenir patologies durant la sessió, Martina ha ofert també un resum detallat de les diferents fases biològiques en les quals passa el cos femení al llarg de la seva vida. Ha parlat de la preocupació davant dels símptomes desconeguts o ajudar a prevenir algunes situacions.
3: Que se queden con la idea de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo maravilloso, increíblemente inteligente como funciona. Entenderlo también es maravilloso y ayuda muchísimo a poder hacer el día a día más llevable, porque el tema de las hormonas, aunque parezca una tontería y nos lo tomemos a broma, sí que influye muchísimo. Y que todas las etapas de la mujer son increíblemente importantes y en todas podemos hacer muchas, muchas cosas para sobrellevarlas y llevarlas mejor y sentirnos mucho mejor con nosotras mismas.
1: Trobareu l'entrevista sencera i molta més informació a radiopineda.cat. Per cert, que avui divendres Màxim Popovic fa una xerrada sobre el sol pelvià. Es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I 35 entitats de Pineda participaran en la tercera jornada d'entitats que es fa aquest dissabte a l'Auditori, amb 160 participants. Tot plegat començarà a les 10 del matí. Hi haurà una benvinguda, alguns vídeos d'entitats i també doncs, una sessió d'allò que s'anomena Impro Show.
4: L'Impro Show és un espectacle que està com molt de moda, ha estat molt de moda. La gent, quan entra, escriu una frase, un concepte, una idea, una paraula, una frase, amb una urna per dir alguna cosa, i ells van traient frases, van improvisant sobre les frases, van improvisant el que els sembla, sempre amb un estil còmic, és a dir, es tracta d'un estil, és un espectacle còmic, vull dir que pot ser molt divertit anar trobant-nos frases d'entitats dient la burocràcia ens mata i que ells puguin improvisar algun gag amb això, no?
1: Doncs això serà demà al matí i a 1:15, un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Maya, es diu que ha de ser un dia per celebrar.
5: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, any rere any, se vagin apuntant més entitats.
1: Això serà demà al matí a l'Auditori. Tothom hi està convidat, tota la gent doncs, que pertany a una entitat pot anar-hi lliurement. I a la tarda, a la plaça de les Mèlies, hi haurà una mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop doncs, les diferents activitats. Això serà dissabte a la tarda a la plaça de les Mèlies. I també dissabte a la tarda arriba el Petit Ressona, en aquest cas a Poble Nou, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent al nostre país. La trobada reunirà grups que venen de tot arreu, una tarda plena de ritme, cercavila i actuacions. Paula García ha explicat que cada any està sent tot un èxit.
6: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
1: Tot plegat comença a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poble Nou, amb un recorregut per alguns carrers. Hi haurà xocolatada popular, activitats familiars, inflables, jocs tradicionals, pintacares o tallers. Per cert que vindran els dragonets de foc infantils del Montseny. És una formació infantil vinculada a una colla de cultura popular que combina la percussió amb l'espectacle de foc. Hi haurà també una parada per recollir pinso o llaunes de menjar pels animals de les protectores. Això serà dissabte a la tarda i diumenge al matí a la plaça de les Mèlies arribarà la trobada de puntaires amb 160 puntaires que venen de tot Catalunya, també de Pineda, una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme, estesa per tot Catalunya. Recordem que Pineda compta també amb una llarga i arrelada tradició en l'art de les puntes de coixí. N'ha parlat la Maria Rosa Campí.
5: Però amb diferents puntes de molts estils, eh? Sí que encara hi ha senyores que fan la punta geomètrica, que és una opció que sempre pots estar fent una punta geomètrica, però la punta contemporània és molt més divertida que la geomètrica. Pots fer un quadre, pots tenir una foto, inclús pots copiar aquella foto i fer un quadre. I llavors veuran aquestes opcions que estic dient. És que és fantàstic el que es fa avui dia amb puntes. I cada vegada hi ha més tècniques i més maneres de fer les coses.
1: Ha animat a tothom a anar diumenge al matí a la plaça de les Mèlies per veure els treballs i ha fet també una crida als joves perquè s'animin a aprendre aquest art.
5: Faria falta que s'apunti gent perquè, si no, no funcionem bé. Vull dir, i sobretot jovent, que això és molt complicat i difícil, però es pot intentar. M'encantaria veure la plaça plena de gent passejant i mirant les puntes. M'agradaria moltíssim. I val la pena, val la pena.
1: A la trobada hi participarà també la Coral Pinedenca, que farà una actuació a 1:15 del migdia. Per cert que la Coral Juvenil Santa Maria farà també una celebració, els seus 15 anys, amb un concert diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria, un repertori molt variat que combinarà temes nous i també adaptacions de cançons.
7: Són peces noves que hem fet i bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, sí. Pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
1: Doncs ja ho sabeu, el concert, com diem, és diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. I arribarà també la Vibra Jove, que torna a Pineda diumenge amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Serà aquest diumenge a 6:15 de la tarda a la plaça Espanya, escenari perquè els joves mostrin el seu talent en disciplines com ara la música, el ball o el teatre i també les arts plàstiques. Ho ha explicat la regidora Anna Pérez.
8: Talent jove, però també juntem doncs, entitats del nostre municipi, vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles, vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
1: I l'educador de l'espai jove, Aiden Duc, ha posat en valor el talent dels joves artistes de Pineda.
9: Comptarem aquest any amb teatre, ball i música, a banda també d'arts plàstiques, que no només hi participa l'Institut Euclides amb els seus alumnes i les tasques que han fet a l'institut, sinó que també de manera individual es presenta algun que altre jove artista i pot ser bastant interessant. I jo crec que agradarà bastant perquè això, estan sortint coses bastant innovadores també a nivell artista i sempre és molt important donar suport als artistes locals.
1: Doncs tot això diumenge a 6:15 de la tarda a la plaça Espanya. Mentrestant, també destaquem que l'skatepark de Pineda es convertirà el cap de setmana en el punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. L'esdeveniment es fa aquest cap de setmana combinant esport, art i accions socials en un ambient pensat per totes les edats. També tindrà una clara vessant solidària perquè faran activitats inclusives i recollida de fons per la Fundació Estímia. I ara, per acabar, doncs, ens interessem pel temps, amb una forta calor que afecta tot el país. Volem saber si això doncs, ha de durar encara uns quants dies més. Crònica de Jordi Pérez.
10: Dia de sol, avui, i tornarà a repetir-se una jornada infernal, però especialment zones de ponent. Aquí a l'Almaresme podien baixar 1 o 2 graus i demà dissabte hem d'esperar un dia de sol. Tornar a repetir-se un dia de calor, baixen més les temperatures, sobretot zones litorals i prelitorals, 1, 2, 3 graus, amb vents molt fluixos demà. La mar estarà molt tranquil·la, vents de mar cap a terra, xaloc, en principi el que s'ha d'imposar a tota la costa catalana i la mar estarà plàcida. Diumenge, una altra jornada de sol, de calor, seguirà la temperatura a la baixa i bé, una calor doncs bé, que mica en mica anirà afluixant, però encara diumenge hem de mantenir que els valors encara estaran per sobre de lo que tocaria per un mes de maig. Juny començarà amb calor, amb sol, el dilluns, dimarts, i sembla que es va confirmant que entraran masses fresques amb aire fred i afectarien el nord peninsular. Doncs a mica les masses fresques aniran avançant i aniran també generant inestabilitat, amb ruixats i tempestes que a unes jornades poden estendre's per més zones, sobretot a partir de dimarts, dimecres i dijous. Les tempestes poden guanyar extensió geogràfica. Això ja dilluns ho anirem veient. Evidentment, amb aquest panorama, les temperatures s'aniran a mica normalitzant la setmana que ve.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Aquest dissabte es fa la segona jornada d'entitats a Pineda, un aparador de talent, d'esforç i compromís de tantes persones que de forma constant dediquen hores, energia i il·lusió a fer créixer les seves entitats. I diumenge a Pineda arriba la trobada a puntaires.
2: Hola, jo em dic Eva, faig puntes des dels 8 anys que vaig començar com un extraescolar del col·le. Encara segueixo fent puntes, tot i que ara tinc menys temps, però no ho deixaré mai, perquè per mi no em fa falta cap motivació per fer-ho. És un hobby que tinc des de llavors i em permet desconnectar i fer coses ben boniques per regalar o per mi mateixa. La trobada de puntaires a Pineda, que ja porta molts anys, i esperem que no s'acabi mai. I esperem que amb aquesta difusió a la ràdio serveixi per motivar la gent, perquè és una cosa ben bonica que s'està perdent. Avui en dia anem tot a lo immediat, a lo tot de pressa, tot corrents, i no ens parem a fer coses que requereixen temps, paciència i presència. I esperem que a través de la trobada pues, hi hagi gent que s'animi a formar part de l'associació de puntaires de Pineda i que siguem moltíssimes, moltíssimes més ben aviat.
1: Un cap de setmana per sumar, per connectar i per recordar que el teixit associatiu és un dels grans motors de Pineda.

0: Trobada de diumenge.
1: Quasi.
0: Quasi a punt, eh?
1: Quasi a punt.
0: A més, demà dissabte, que hi ha aquesta jornada d'entitats, que ara en parlarem, també hi sereu.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, tenim un cap de setmana intens, però això sí, molt, molt bonic, amb les entitats com a protagonista, regidora.
2: Sí, dissabte tindrem, bueno, demà, tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé. Fem la tercera jornada, vale, d'entitats, i bueno, és un espai per conèixer-nos, per posar en valor, no?, tota la feina que fan totes les entitats i associacions.
0: Una jornada que, de fet, és un exemple molt entenedor de com les entitats mouen, Ricard, a tanta i tanta gent, no?
3: Sí, de fet, és una manera de, també de reconèixer el rol de les entitats, no? És a dir, les entitats estan tot l'any treballant per dur a terme el seu objectiu, sigui quin sigui, fer tallers, moure gent, treballar amb gent gran, fer esport, el que sigui, és igual. I nosaltres els volíem reconèixer amb una jornada que fos per ells. I això, sobretot, la primera part de la jornada.
0: Maria Rosa, vosaltres com a puntaires, que també hi sereu, les entitats, el fet d'estar representades en aquesta jornada d'entitats, això us és útil, no?, que hi hagin aquests espais?
1: Crec que sí, nosaltres és la primera vegada que ens hi hem apuntat i, bueno, i anem a les activitats que fan, i a la tarda posarem una taula a la plaça de les Mèlies perquè se'ns vegi una miqueta, perquè volem ser una mica més visibles del que som, i crec que funcionarà, a veure.
0: I les entitats, suposo que contentes i que els hi agrada, no?, que aquest dia, doncs, se'ls hi dediqui amb elles també una mica aquesta jornada de treball, no?
3: Sí, aquesta és la nostra idea, és a dir, la idea és, a més, és que sigui un reconeixement que a més sigui lúdic, és a dir, que sigui divertit, és a dir, podríem haver optat per un format més de formació, fer més alguna cosa més així, no?, més útil, més pràctica, i no, dels 3 anys han sigut els dos. El primer any vam fer un escape room, l'any passat vam fer una mena de joc des del propi auditori, és a dir, no calia bellugar-se, i aquest any, bueno, després ho expliquem, però en principi és un impro show, per tant és ben bé lúdic, és per anar a passar una bona estona, aquella gent que està tot l'any treballant pels altres, aquest dia per gaudir ells i elles.
0: Tercera jornada d'entitats aquest dissabte a Pineda, per posar en valor també el teixit associatiu local, fomentar també la participació ciutadana. Preguntar-vos quin paper, no?, tenen a dia d'avui les entitats en la vida de Pineda, per què són clau pels ciutadans.
3: Mira, ja fa molts anys, no descobrirem pas la sopa d'all ara, però s'ha dit sempre, s'ha sabut sempre, que la maduresa d'una societat, o una de les maneres de saber si una societat és madura, si és democràtica, si és forta, és pel nombre i el tipus d'entitats que tenen de voluntariat, sense ànim de lucre, no? Per tant, jo crec que a Pineda devem ser, vaja, no madurs, no devem estar ja a punt de caure de l'arbre, perquè la quantitat és enorme. I quan parles amb tècnics de pobles al voltant, t'ho diuen, no, però és que què feu a Pineda? Dic, no, nosaltres no fem res, si és que són les entitats, si és que hi ha cap setmana que la feina és nostra per poder programar des de l'Ajuntament, perquè les entitats realment desenvolupen una quantitat d'activitat extraordinària. Clar, això vol dir gent al darrere d'aquesta activitat, això vol dir gent gaudint d'aquesta activitat, és a dir, viure en societat vol dir democràcia, vol dir enfortir el sentiment de ser de Pineda. I a vegades ens supera, les activitats de les entitats a vegades ens supera a nosaltres, al Servei de Cultura i Participació, perquè és que no donem coll a tramitar tot el que ens arriben a demanar.
0: Encara hi ha tants entrebancs a l'hora de demanar permisos, perquè, clar, el tema de les entitats ha canviat molt. Abans simplement era avisar, no?, a l'Ajuntament, escolta, l'entitat tal, anem a fer això, ens ho podeu gestionar, no hi havia cap problema, però és veritat que, evidentment, tot això ha anat canviant, hi ha un model complicat, sobretot per la gent gran, no?, perquè en moltes entitats hi ha molta gent gran.
3: Mira, deixaré que respongui la Rosa.
0: Maria Rosa, vosaltres com ho valoreu? Perquè també hi ha hagut un canvi, no?, a l'hora de sortir al carrer. Anem a dir-ho així.
1: Bueno, jo t'he de dir que nosaltres aquest any hem fet la... A veure com t'ho dic. La batalla de fer-nos entitat. Ha sigut horrorós. Per la burocràcia, que tot ha de ser per mail, Jo faré 70 anys, per tant, jo els mails se me passen per alt, jo no m'entero dels mails.

0: ni d'escriure mails i aquestes històries. Sort que la meva germana es defensa una miqueta. Sort que el personal de l'Ajuntament ens han donat algun cop de mà quan ha convingut, perquè si no, no ens n'hauríem sortit a fer-ho. I és el problema que hi ha més gran en aquest país, ja a nivell de quan has de fer una associació o a nivell de quan has de fer alguna cosa. És igual, quan tu has de remenar papers, la burocràcia se'ns menja pel dret i pel revés. És horrorós.
1: Sí, té raó, vull dir, no negarem que té raó i que això suposa, bueno, una dificultat afegida amb entitats que la majoria o la Junta són gent més gran o gent que pel que sigui tenen poques habilitats, diguem-ne, sobretot informàtiques, no? També, però no és un invent de l'Ajuntament de Pineda.
2: No,
1: vull
2: està
1: dir,
2: clar.
1: És un invent. És una manera de gestionar general de tot l'Estat, no? Mm-hmm. És difícil, és laboriós, és cansat. Si se't fa una muntanya si no estàs acostumat, això és així, és veritat. Ara, l'únic que podem dir, no sé si en defensa nostra, que no és en defensa nostra, sinó que nosaltres intentem ajudar les entitats al màxim possible. És a dir, no hi ha setmana que no tinguem alguna entitat allà asseguda i nosaltres ajudant-los a tramitar el que sigui. És a dir, no podem fer gaire més que això.
3: Des de l'Ajuntament sí que vull dir que, bueno, és el nostre objectiu sempre, intentar que no facin tanta paressa, però a vegades no pot ser. Per això tenim lo Can Comas, no?, que poden venir i estan els tècnics, la Maria i més gent per ajudar i que tingueu la millor facilitat, no?, per poder fer-ho, sobretot.
0: He dit que gràcies al personal de l'Ajuntament ens hem sortit d'alguna cosa.
3: Sí, sí.
0: I a més també he apuntat que aquest país, la burocràcia,
3: totalment.
0: No he dit Pineda,
1: sí. No,
0: és Pineda,
3: és el general.
0: País.
3: Sí,
0: és així.
4: Sortim a Ràdio Pineda.
2: Dissabte és aquesta tercera jornada d'entitats on poden sortir aquestes qüestions, però això sí, ho heu comentat, no? Una jornada que pretén ser lúdica, un espai de trobada, d'intercanvi. Anem a explicar una miqueta, sabem que les puntaires també hi seran, però a part d'elles, quantes entitats us han confirmat que hi seran i una mica com anirà aquesta jornada?
3: Mira, des de l'any passat van venir unes 31 menys o menys d'entitats i aquest any hem superat i serem uns 35 entitats. D'aquí l'any passat eren 130 assistents i aquest any seran uns 660. Vull dir que hem superat.
1: Sí, sí, és un model que va costar, no diré que no direm que no, perquè va costar fer aquest canvi de model del que havia sigut la fira d'entitats, no? Però que a poc a poc es va assentant i a poc va ampliant els seus... la participació, deia, la gent veu que és un... Bueno, li veu una utilitat de passar-ho bé, també, saps? I que no tot ha de ser feina, perquè en el fons la fira d'entitats també era anar a fer feina. I aquí no, aquí tot s'ho troben fet. És a dir, trobaran un vermut, trobaran un espectacle, trobaran...
2: A quina hora comenceu? Anem a explicar una mica aquest programa d'activitats d'aquesta jornada. Serà un dia per gaudir, no?, per compartir, per trobar-se i també, bé, a la tarda les entitats podran també mostrar-se, no?, al carrer, explicant una mica l'activitat que fan. A quina hora comenceu i una mica com anirà desenvolupant el dissabte?
3: Mira, la convocatòria ha sigut a les 10 del matí a l'auditori i 10 i mitja farem una presentació, que això és nou d'aquest any. Des d'una entitat ens ho van proposar l'any passat, amb allò, amb una xerrada així, què tal, com anem, què podem fer, i ens van proposar fer uns vídeos. Són els vídeos de les pròpies entitats en funcionament. Vale? No seran totes, hem començat per una part, no sé si seran uns 10 o així,
1: sí, 10.
3: Que sí. I anirem seguint i anirem fent cada any. I bueno, és una petita entrevista.
1: La idea és que ja vam inaugurar fa 2 anys un directori d'entitats que està a la web de l'Ajuntament, que on cada entitat té un petit espai, i llavors la idea és que el vídeo de cada entitat estigui en aquest espai també. És un vídeo que dura encara no un minut, i és on, bueno, presentar-nos som i fem tal cosa, ens unim els no sé què, de cara a poder promocionar-se i de cara a donar-se a conèixer. I això és aquest any vam començar i en tenim unes 10 o 11, i anem fent, doncs ja anirem fent fins que les tinguem totes, les que volen, que la gent també pensi que no són vídeos que cadascú es fa, sinó que va una persona de l'equip de comunicació de l'Ajuntament, l'enregistra, és a dir, que no, cadascú l'enviem, no, ja quedarem amb vosaltres, ja vindrem un dia que tingueu activitat, Carnaval, doncs vam anar un dia que estaven fent carrosses, i llavors es van registrar també el dia de Carnestoltes. Vull dir que no és tan senzill com dir, doncs em faig un selfie i l'envio, no. Uh-huh. Mica paciència, que estarem tots.
3: Després, cap a les 11, farem l'Impro Show, allà mateix, a l'auditori.
2: Què és l'Impro Show?
1: Bueno. L'Impro Show és un espectacle que està com molt de moda, ha estat molt de moda, en què els actors, o sigui, no hi ha cap guió. No? La gent, quan entra, escriu una frase, un concepte, una idea, una paraula. Una frase, amb una urna, per dir alguna cosa, i ells van traient frases i van improvisant sobre les frases, van improvisant el que els sembla, sempre en un estil còmic, és a dir, es tracta d'un estil, és un espectacle còmic, vull dir que pot ser molt divertit anar trobant-nos frases d'entitats dient la burocràcia ens mata i que ells puguin improvisar algun gag amb això, no?
3: Després, el que sí que farem, com sempre, al vermut, amb la col·laboració del Xip, que ho farem a Can Comas, vale? una vegada acabada l'Impro Shop, i després el que sí que a la tarda donem visibilitat a totes les entitats que vulguin, de 5 a 8 de la tarda a la plaça Les Mèlies.
2: Mm-hmm. Maria Rosa, vosaltres que també hi sereu, que és la primera vegada, una mica amb el que ara estàvem explicant, quin espereu vosaltres?
0: Bueno, el que volem és aconseguir una mica de visibilitat, perquè no hi ha relleu, faria falta que s'apunti gent, perquè si no funcionem bé, vull dir, i sobretot jovent, que això és molt complicat i difícil, però es pot intentar. Uh-huh. I si ens fem visibles, doncs bueno, només que s'apunti una o dues persones ja estem contentes.
2: Per tant, entenc que penseu que les jornades us pot ajudar a això, no? A reforçar una mica aquest relleu que ara tu explicaves, no?
0: Sí, perquè també, a part de les puntaires, estic vinculada a la colla de la Coral Pinedenca i també faltaria relleu, perquè també tots tenim una edat i llavors convindria fer-nos visibles i aconseguir una mica de relleu.
2: Demà a la tarda també hi haurà aquesta petita mostra, no? Les entitats es poden fer més visibles explicant una mica els projectes. Clar, vosaltres també hi sereu, no? Una mica,
0: sí, hi serem.
2: Què fareu?
0: Muntarem una taula i farem puntes a la plaça perquè ens vegin, i llavors bueno, l'endemà tenim una trobada de puntaires que també ve a col·laborar a la Coral Pinedenca, per novetat d'aquest any això, i bueno, feina, sobretot feina.
2: Iolanda, Ricard, una mica quin missatge us agradaria donar, no?, de cara a demà dissabte, aquesta jornada d'entitats amb tot l'esforç que hi ha al darrere, posant en valor doncs això, no?, aquest teixit tan nombrós que tenim a Pineda, aquest teixit associatiu.
3: Jo, el més important seria, bueno, reconeixes el valor, no?, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no?, i que al final, mica en mica, que any rere any se vagin apuntant més entitats i al final que s'acaben coneixent-se unes amb les altres, no?, i sapiguer el que diu ella, sapiguer el que fan, no?, unes amb els altres, que hi ha vegades que ni ho saben. I això és important, i el relleu, com diu ella, també, que el relleu és molt important. Cada vegada també hi ha gent més gran i s'hauria d'anar perquè no perdin, no?, aquesta entitat.
1: Mm-hmm. Sí, reconeixement de les entitats i a la tarda visibilització. Tot i que aquesta visibilització que sí, que hi ha moltes entitats que segurament no els hi cal tant perquè ja són molt visibles. És a dir, els gegants els hi cal visibilitzar? Els gegants segurament no. O els castellers ja es veuen molt, no?, quan surten. Però sí que hi ha entitats que estan molt més, que la seva activitat potser no és tan pública o tan a l'aire lliure, que costa més a veure, i llavors val la pena per aquestes entitats. Però jo crec que el que també hem de posar en valor, i també hem de, més enllà de relleus i del que sí, evidentment, és que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent creï entitats. Bueno, no en creïn moltes més, perquè cada any se'n creen unes quantes, que realment és al·lucinant, la quantitat d'entitats que es creen cada any a Pineda. Però que la gent s'apunti, perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem en els nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses, perquè és un lloc d'aprenentatge de viure en societat.

0: ho deies molt bé, Ricard, apunteu a la gent, a les entitats, que formin part de les entitats de Pineda, perquè què us aporta, Maria Rosa, persones com tu, doncs formar part d'una entitat?
1: Emocionalment tens, que tens que tenir present el que tens que tenir preparat per la gent que et ve el dia que fem la trobada i fem la classe, perquè a vegades hi ha una senyora que vol fer una punta que no té el patró i llavors li has d'aconseguir aquest patró, o li has d'ensenyar a fer algo que no sap fer. Vull dir, és que estàs tota la setmana pensant que no m'oblidi de fer això, que no... M'entens què vull dir? No vull dir que ens n'oblidem, però sí que tens aquesta mica d'interès perquè funcioni bé, no? I llavors, esclar, ve aquella senyora que no en sap gaire, l'altra que en sap una mica més, l'altra que n'aprèn molt de pressa, l'altra que no sé si n'aprendrà, no? I llavors, pues, bueno, és una lluita que tens, petita lluita, tampoc és que no et deixi dormir, però sí que t'ho passes bé, és que t'ho passes bé, perquè estàs ensenyant alguna cosa que tu saps fer, que ho ensenyes perquè vols, i bueno, sense ànim de lucre, que això és el més important, eh? Jo sempre dic el mateix, eh? Perquè si haguéssim de cobrar per fer això, ens buscaríem un problema.
0: Clar, tu en parles des d'aquest punt de vista com a responsable de l'entitat, però com a usuària, no? Com a membre de qualsevol entitat.
1: En aquest cas seria el que estic fent jo, no? La coral, que vaig a cantar perquè vull, evidentment. Però com que no hi tinc cap responsabilitat, doncs m'ho passo molt bé, perquè m'ho passo bé a la coral. I tens aquella unió amb tot aquest grup, vas fent l'amistat amb aquesta gent i, bueno, mica en mica te vas introduint en un món que no coneixies, però que et va omplint, perquè després de tot t'omple molt fer aquestes coses. I, bueno, bàsicament ens ho passem molt bé. És que bàsicament és aquesta la raó, que t'ho passes molt bé.
2: Clar, les entitats, cal pensar que tenim, bueno, simplificant molt, dos perfils, no?, de persona, de voluntari en una entitat. Aquells que són l'ànima motor de l'entitat, no?, que sempre són poquets i que arrosseguen a la resta, que evidentment que s'ho passen bé i ho fan perquè els agrada, si no, no ho farien d'entrada, no? I aporta satisfaccions, no? Jo, per exemple, pensant en el cas de les puntàries, doncs imagino que és una satisfacció veure quan un alumne avança i va aprenent i dius, mira, veus, no en tenia ni idea i ara ja... Això és molt satisfactori, no? Però després també hi ha aquell altre, diguem-ne, usuari d'entitat molt més passiu, no?, que va el dia tal qual a fer l'activitat, però bueno, les dues són vàlides. Jo crec que aporta molt més, com a societat aporta molt més al grup motor, no?, aquesta gent que pren decisions, que s'encarrega, que ha de tenir present de si aquest en sap més, d'aquell en sap menys, és a dir, que té una certa preocupació així més en l'engròs, que ha d'anar a fer papers, etcètera, etcètera. I després els que gaudeixen segueix tenint un valor, però és un altre tipus de valor, és més passiu, més lúdic, més...
0: Yolanda Mayas, la regidora de Participació Ciutadana, el Ricard Alonso com a tècnic de cultura. Us demano que no marxeu d'aquí, ara que parlava la Maria Rosa. Clar, Maria Rosa, demà teniu la trobada de puntaires i teniu la plaça ocupadíssima.
1: Pues sí, serem una bona colla.
0: Plaça Amèlies, diumenge.
1: Sí.
0: Doncs una trobada de puntaires que un any més tornareu a reunir a moltes puntaires, no només de Pineda, sinó també una mica d'arreu del territori. Quin és l'esperit d'aquesta trobada de puntaires que fa tants i tants anys que la feu?
1: Pues, sincerament, és que la gent vol venir.
0: Ja així està. De clar.
1: La gent et comença a trucar, ei, que volem venir a Pineda, quin dia la feu? I llavors ja es publica, hi ha qui s'ho mira en el mail i veu que està publicat a la pàgina de les puntaires, i llavors ja aquí et truca directament i diu, quin dia la feu aquest any, que volem venir? I, bueno, i és que la gent vol venir i ja està, no hi ha més.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Em dic Bella Mendoza, tinc 56 anys, sóc de Pineda de Mar i formo part de les Puntaires de Pineda des del setembre del 2025. Tot just començo a fer ballar els boixets. Abans es mirava des de darrere. Veia com aquestes dones artesanes, amb uns fils tan prims, amb ple d'agulles i ple de boixets, feien ballar els seus dits per fer pura artesania. Per mi era totalment inviable. Considerava que jo era totalment incapaç de posar-me davant d'aquell coixí. I aquí estic. Dintre d'aquesta associació de puntaires, gràcies a la Rosa i a la Maria, que fan possible que això es faci realitat. Us animo a tots a que vingueu a passar una diada espectacular veient pura artesania en directe. Gràcies!
2: Hola, molt bon dia. Soc la Maria Campí i soc una de les sòcies de l'associació La Boixeta de Pineda de Mar. Jo fa aproximadament uns 30 anys deu fer que faig puntes i és algo que sempre volia fer, doncs de petita jo sempre li feia companyia a la meva iaia, que ella em feia. Sí, és cert que ella feia llençols, feia tovalloles. Avui dia això ha canviat, ha evolucionat. Les puntes també han evolucionat, igual que evoluciona tot avui dia. I tot i que sí que es poden fer llençols i es poden fer tovalloles, també es fan moltes altres coses. La punta contemporània ha obert un ventall molt gran de possibilitats. Es fan joies, es fan quadres, pot ser un regal personalitzat per aquell familiar, per aquella amiga, per aquella persona especial. I no saps l'il·lusió que fa quan regales algo que has fet pensant en aquella persona, amb els seus gustos, amb la seva vida, amb les seves inquietuds, i ho has fet amb tot el teu carinyo, i regalar allò és algo molt especial. És una manera també de potenciar aquest art tan maco que és les puntes de coixí, que és una pena que s'està perdent. Per tant, necessitem gent que col·labori, que ens ajudi a tirar tot això endavant i que no es perdi alguna cosa que és molt nostra, perquè és molt d'aquí. Així que us esperem tots el 31 de maig a la plaça de les Mèlies i veureu tot el que us estic explicant, que de debò val la pena. Moltes gràcies.

0: L'art de fer puntes és un art que requereix paciència, molta passió també, pels petits detalls. És una tradició molt, molt nostra. A Pineda la manteniu viva des de fa molts anys a través de l'entitat, no? Que ara parlàvem d'entitats amb la Buixeta, que sou les puntaires de Pineda. Què significa a dia d'avui mantenir viu aquest art de fer puntes?
1: Pues no sé què te tinc a dir, perquè ens ho passem molt bé, estem molt pendents del que fem i això, l'amistat que vas guanyant amb la gent que t'envolta i que fa el mateix que tu, amb la mateixa passió, perquè després de tot és passió fer les puntes, perquè si no tens passió no ho faràs, perquè tens que pensar molt, tens que estar molt introduït a la punta, perquè si no no et surt, i bueno, i a la que t'equivoques has de desfer un bon tros de punta, i bueno, però és així i ja està. I la passió, i t'hi vas posant i cada vegada t'agrada més.
2: Jo crec que és mantenir el patrimoni, no? El patrimoni segurament no és només català, has de fer puntes a molts llocs del món, suposo que sí, no? Però sí que és molt català, és a dir, les puntes de Boixí, i a més molt del Maresme, no? Les puntes.
0: Clar, és molt nostre.
2: I llavors, jo, si penses en Maresme, què penses? Pues en maduixes, pèsols i puntes de Boixí.
0: Exacte.
2: Bueno, i peix, una mica, i calamar. Però jo penso que més enllà del valor que té per les persones que hi van, que jo estic convençut, no, m'ho estic inventant absolutament, el que diré ara, però estic convençut de que ha de tenir un valor terapèutic brutal, per molta gent li aniria molt bé, a nivell de salut mental, a nivell de psicomotricitat, segur que ha d'anar molt bé. Jo abans li deia a la Rosa que igual aquest dissabte m'assec una estona allà a veure si me'n surto. Perquè per puntes de coixí, per mi la trobada de puntes de coixí és clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic.
0: Sí,
2: és el resum de la punta de la trobada de puntes.
0: És el so, la banda sonora de la trobada de puntaires, no? Els buixets com es toquen uns amb els altres, és hipnòtic aquest soroll.
1: Sí, els fem ballar, que diem.
0: Això, els fem ballar. És hipnòtic.
2: És molt xulo, és molt xulo. A veure, sí, sí. I la veritat és que és molt bonic. Recordo quan les trobades que hem fet o quan vam fer la trobada nacional aquí a Pineda, veure canalla. Si algun grup porta canalla fent puntes, és molt, molt rebonic veure canalla fent puntes.
0: Què és el que dèiem abans, no? És el que preocupa aquest relleu generacional. Deixa'm primer de tot agrair-te aquests missatges que has traslladat també a algunes persones que formen part de l'entitat. Els hem anat escoltant, els anirem escoltant a la recta final ja del programa. Algun ja l'hem pogut sentir amb testimonis, no? Que ens deia, ostres, jo vaig començar a fer puntes a l'escola, encara ho mantinc. Una altra senyora, no?, que ens deia, ostres, és que jo era incapaç i resulta que me n'en surto, ho he provat i me n'en surto. Clar, el que preocupa és aquest relleu, no?, el que dèiem, és molt maco veure gent jove fent puntes mantenint aquesta tradició, però costa.
1: Sí, és complicat. Pensa que hi ha un poble d'aquí, ara no em facis dir el poble perquè m'equivocaré i no el diré, però hi ha un poble que sempre dona el regal a la més jove i fa 3 anys que se n'emporta la meva neboda, que té 41 anys. És així.
2: Així.
1: Voldríem que hi hagués jovent, ho voldríem, però
2: fer,
1: és que no n'hi ha.
2: Hem de fer alguna no cosa, hem d'anar a parlar amb el servei d'educació i fer alguna cosa a les escoles.
0: Algun extraescolar, no?
2: Alguna cosa inventarem.
0: Molt bé.
2: Alguna cosa inventarem.
1: Sí que quan va començar la meva neboda, la meva filla, l'altra neboda i tot aquest jovent, era un treball extraescolar, però s'ha perdut.

0: quantes sereu aquest diumenge allà a la plaça Les Mèlies? Perquè ens agrada molt veure la plaça plena.
1: Amb llista de gent, quantitat de gent, em sembla que som uns 160, però de pobles, mira, Lloret, amb Lloret, Malgrat, les de Girona, les de Llavaneres, les de Hostalric, les de Vilassar, les de Dosrius... No te'n diré més.
0: No, però Déu-n'hi-do, una bona representació. Sí, sí. Bé, és una bona representació de tot el territori de puntaires. Clar, l'art de les puntes, que ja diem, és un art que requereix, doncs, això, molta paciència, molta passió, i que avui dia, abans es feien coses potser molt més senzilles, avui això ha canviat molt.
1: Però és que és un art que és molt satisfactori, perquè quan tu tens la punta acabada te sents tan bé, que dius, ai, l'he acabat, mira, ja el tinc, ja ho he acabat. Te sents molt bé. I la gent que més o menys va començant, també, quan té algo acabat, ah, ho he aconseguit, ja ho tinc fet. Vull dir, s'ho passen molt bé.
0: I què es pot fer dia d'avui amb les puntes?
1: Perquè... Mira, amb la punta contemporània pots fer el que vulguis. El que vulguis. No tens per què fer una punta per una tovallola o per un llençol, com es feia abans. Avui doncs fas un quadre, fas una flor, fas un vano, fas un ventall, perdó. Fas el que la teva imaginació pugui. Pots fer un dibuix i a partir d'aquell dibuix fer una punta. Sí, i la gent això no ho sap. I és, avui dia és així. O agafes una foto i dius, mira, vull fer això i vull fer un quadre. I el fas.
0: Per tant, a la trobada de diumenge que fareu aquí a Pineda, el públic, la gent que s'acosti fins a la plaça, una mica, què podrà veure?
1: Home, veurem diferents puntes de molts estils, eh? Perquè ningú fa el mateix estil. Sí que encara hi ha senyores que fan la punta geomètrica, que és una opció que sempre pots estar fent una punta geomètrica, però la punta contemporània és molt més divertida que la geomètrica. Ei, pel meu gust, eh?
0: I què es pot fer amb aquesta punta contemporània?
1: Doncs això, pots fer un quadre, pots tenir una foto, inclús pots copiar aquella foto i fer un quadre.
0: Joies, també?
1: Joies, també. Hi ha fil, tenim inclús fil d'or.
0: Clar, és el material...
1: Verdaderament d'or o de plata.
0: Clar, el material també ha canviat.
1: Sí.
0: A veure, parla'ns una mica d'aquest material amb el que treballeu.
1: Bueno, el fil aquest metàl·lic jo encara no l'he treballat perquè costa moltíssim. Molt, costa molt treballar-lo. Llavors hem d'anar a fer un curset primer a Barcelona perquè si no, no ens en sortirem. Suposo que l'hivern que ve hi anirem. És el plan que tenim d'anar a treballar les joies una miqueta perquè també es fan amb fil metal·litzat, que llavors el treballes com un fil normal... Però, clar, la joia no té la mateixa qualitat. No té res a veure una cosa amb l'altra. Mm-hmm. Jo tinc tots els fils que vulguis d'aquests metàl·lics, però no els puc treballar perquè no he après la tècnica i tinc que anar a aprendre la tècnica. Mm-hmm. I ja t'ho dic, l'hivern que ve hi anirem.
0: A part d'això, Maria Rosa, aquest diumenge alguna cosa curiosa que ens di- que sapigueu que es podrà veure i que ens diguis veniu perquè veureu això.
1: Venir poden venir perquè és que veuran això. La punta contemporània n'hi haurà bastant. I llavors veuran aquestes opcions que estic dient. És que és fantàstic el que es fa avui dia amb puntes. És una altra història, no té res a veure amb el que s'havia conegut fins ara. Uh-huh. I cada vegada hi ha més tècniques i més maneres de fer les coses. És un món que no s'acaba. Això que sembla que ja estava, això, doncs no.
0: Algun missatge, Maria Rosa, algú que ens pugui estar escoltant, que tingui pendent això, ho tinc pendent d'aprendre a fer puntes, però no m'hi acabo de llançar perquè ho veig molt complicat. Altres que diguin, no sé, jo no m'hi veig, què els hi diries?
1: Mira, jo l'únic que els hi puc dir, i els hi dic de veritat, és que vinguin, ho provin, perquè nosaltres tenim material de sobres per deixar-los-hi per provar. Si els hi agrada ja es compraran el material i ja s'ho faran, o si no els hi agrada... pleguen i el material ens el tornem a quedar i no passa res. Vull dir que no els hi costa dir ai, és que ara em tinc que gastar uns diners que no comptava per haver de començar això. No, no. Tenim l'opció de provar-ho i si no ens agrada, pleguem. Perquè, ja t'ho dic, tenim material de sobres per poder-los-hi deixar i poder començar i poder-se iniciar i tirar-ho endavant si els hi agrada.
0: Algun missatge pels senyors? Perquè les senyores ja són més llançades, no? Però a vegades els homes, els nois, els senyors, ens costa...
1: A part que estic dient això, no ho dirigeixo només a les senyores.
0: A tots.
1: A tots. Perquè els senyors també ho poden provar. Alguna vegada algú ens ha dit, vindré, i llavors no venen. O sigui, no es acaben de decidir. Bueno, allà estem.
0: En Ricard ja el teniu, eh? El Ricard ja el teniu.
1: Senyores que senyors, ens és igual.
2: És que també és una... És molt majoritàriament una activitat femenina clarament, eh? Sí, històricament sí. També ho és, eh?
0: Sí.
2: Però també fa molta gràcia quan ve, quan en una colla veus que hi ha algun senyor.
1: Dius, sí, n'hi ha un o dos, por ahí, que ven a anar a alguna trobada.
0: No ens consta que n'hi ha, però costa.
1: N'hi ha un que cada poble que fan el regal al senyor se l'emporta cada vegada perquè ve un de sol.
2: Saps què passa? Que jo penso que això, ara em posaré una mica així, una mica antropològic, però molt, molt breument. Sí. La punta té un... Més enllà de... O sigui, la punta avui és un art, avui és artesania, però fa pocs anys era un ofici. És a dir, es feien puntes per vestir, es feien puntes per fer complements, és a dir, no tenia aquest component lúdic, no? Però sempre ha sigut... no? Si no, ja em corregiràs, Maria Rosa. Sempre ha sigut fet per dones i amb colla, no? Sempre ha sigut un grupet de dones, no? No? Era individual?
1: A l'inici de les puntes va ser perquè es feien puntes pels acabats dels vestits dels reis i les reines. Llavors no es podia saber quin resultat final tindria aquest treball. I llavors li donaven un patró a cada persona, no dones, persona. Cada un feia la seva part del treball i quan ho muntaven no sabien què era el que havien fet ells, perquè era com... No es podia dir, perquè el rei havia de tenir aquella peça única. I eren homes i dones per igual i tots separats, una casa de l'altra, ni un, perquè ningú podia saber el que feia l'altre. Així va ser l'inici.
2: Sí, però la majoria d'imatges que tenim nosaltres són de...
1: Sí, després sí.
2: Després,
1: sí.
2: No? I és aquest, i és un d'aquests... És un d'aquests moments, una d'aquestes activitats en què les dones tenien el seu espai també de conversa i d'intimitat, saps? I llavors jo crec que també part de la feminitat també ve d'aquí.
0: És molt interessant, tot això que expliqueu. No tenim més temps, el temps just, Maria Rosa, per convidar tothom que vinguin aquí. Podíem parlar hores i hores de les puntes de coixí, però és d'aquell art que s'ha de veure en directe. T'has de deixar hipnotitzar, no?, per aquest so dels boixets quan ballen, per aquestes mans sàvies, aquelles mans que aprenen, aquelles mans que van buscant el detall, no?, aquesta passió que ara explicàvem. Què els hi diries? Va, un darrer missatge per convidar tothom que diumenge vinguin a la plaça.
1: Pues que m'encantaria veure la plaça plena de gent passejant i mirant les puntes. M'agradaria moltíssim, perquè també és una cosa que trobem a faltar una miqueta. Com fem la trobada, no ve gaire gent a veure-ho. I mira que fas publicitat, ho dius, però no sé per què tampoc no hi ha gaire gent mirant les puntes. I val la pena, val la pena.
0: Avui sortim amb la trobada de puntaires aquest diumenge. Maria Rosa Campí, de la Boixeta, presidenta de les Puntaires de Pineda, gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: I també, doncs, sortim a la jornada d'entitats, la tercera ja que es fa a Pineda, amb les entitats com a protagonistes, i avui que ens ho han vingut a explicar la regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas. Gràcies també, Yolanda.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I el tècnic de cultura, el Ricard Alonso, que és el proper, jo diria, membre actiu de les puntaires de Pineda. Ricard,
2: mai
0: gràcies.
2: Mai
0: gràcies
2: a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut i, sobretot, compartir aquesta energia positiva que ens recorda que sempre hi ha camins, no?, per créixer, per sumar i per construir plegats. Que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Hola, bon dia. Soc la Joana Guerrero, membre de la Coral Pinedenca. Voldria dir-vos que aquest any, a la trobada de puntaires, la Coral Pinedenca hi col·laborem fent un petit concert de veneres i acompanyats a la guitarra per en Carles Camps. Esperem que tots els que vingueu a veure les puntaires amb aquelles puntes tan precioses que fan, també us quedeu escoltant-nos a nosaltres i participeu amb nosaltres, si voleu també cantant, perquè les havaneres són per això, per compartir, i estarem molt contents. Volem donar les gràcies a la Maria Rosa Campí, que és la presidenta de l'Associació de Puntaires La Boixeta, per haver-nos demanat col·laborar, perquè a més la Maria Rosa també és membre de la nostra coral. I ens fa il·lusió. La veritat és que no ho havíem fet mai i ens fa molta, molta il·lusió participar-hi. Esperem que faci un dia esplèndid, que vingui molta gent i que sigui tot un èxit. Moltes gràcies.
5: Sortim a Ràdio Pineda.

0: El ple municipal de Pineda ha aprovat la moció presentada per Esquerra Republicana per defensar i promoure la llengua catalana al municipi. La proposta va rebre el suport majoritari dels grups municipals amb una única abstenció del PP. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. El Centre Cívic Poblenou ha acollit una xerrada informativa a càrrec de la farmacèutica i embriòloga Tamara Martín, emmarcada dins de les activitats de la Setmana de la Salut de la Dona, sota el títol «Què passa en el nostre cos de la dona en cada etapa?». Tot el que necessita saber i ningú t'explica. La conferència ha reunit un grup de veïns i veïnes interessades en conèixer millor el funcionament del seu propi organisme.
1: Hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
0: I avui divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Aquest dissabte a la tarda es fa la 7a edició del Petit Ressona a Pineda, la trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions dels estàtics. Paula García ha explicat que cada any és molt esperat per tots els grups.
2: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors, doncs, és perquè alguna cosa estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: També la Vibra Jove torna a Pineda aquest diumenge amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i a la seva creativitat. Es farà a partir de 6:15 de la tarda a la plaça Espanya i serà l'escenari perquè els joves puguin mostrar el seu talent en disciplines com la música, el ball o el teatre i les arts plàstiques.
3: Talent jove, però també juntem entitats del nostre municipi. Vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles. Vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
0: I el temps? Cap de setmana dominat pel sol, vents fluixos i la mar tranquil·la. La calor, mica en mica, ha d'anar afluixant. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 7:45, la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberta a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya, un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, el cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. Tot això en un cap de setmana que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, però alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: El ple municipal de Pineda ha aprovat la moció presentada per Esquerra Republicana per defensar i promoure la llengua catalana al municipi. La proposta va rebre el suport majoritari dels grups municipals amb una única abstenció del PP. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. El Centre Cívic Poblenou ha acollit una xerrada informativa a càrrec de la farmacèutica i embriòloga Tamara Martín, emmarcada dins de les activitats de la Setmana de la Salut de la Dona, sota el títol «Què passa en el nostre cos de la dona en cada etapa?». Tot el que necessita saber i ningú t'explica. La conferència ha reunit un grup de veïns i veïnes interessades en conèixer millor el funcionament del seu propi organisme.
1: Hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
0: I avui divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Aquest dissabte a la tarda es fa la 7a edició del Petit Ressona a Pineda, la trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions dels estàtics. Paula García ha explicat que cada any és molt esperat per tots els grups.
2: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim. I llavors doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: També la Vibra Jove torna a Pineda aquest diumenge amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i a la seva creativitat. Es farà a partir de 6:15 de la tarda a la plaça Espanya i serà l'escenari perquè els joves puguin mostrar el seu talent en disciplines com la música, el ball o el teatre i les arts plàstiques.
3: Talent jove, però també juntem doncs, entitats del nostre municipi. Vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles. Vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
0: I el temps? Cap de setmana dominat pel sol, vents fluixos i la mar tranquil·la. La calor, mica en mica, ha d'anar fluixant. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 7:45, la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats obert a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya. Un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, al cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. Tot això en un cap de setmana, que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, però alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, a bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: just might.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio.

0: Energia positiva.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Són les 6. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 7:45 la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats obert a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya. Un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, al cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. I tot això en un cap de setmana, que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, però alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, a bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda creix en 656 nous habitants durant l'any 2025. Ja supera les 30.000 persones. De fet, el Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants. El creixement, però, no és uniforme. La comarca avança a ritmes diferents segons cada poble. Destaca Pineda, que manté una tendència a l'alça, es reafirma com un dels pobles amb més capacitat de creixement. Calella també ha augmentat amb 600 habitants en només un any. L'increment de població es deu principalment a l'arribada de nous residents. La meitat de la població del Maresme es concentra en només 6 municipis, que són Mataró, Pineda, Premià, el Masnou, Vilassar i també Calella. A més, el Maresme manté un equilibri entre ciutats més grans i municipis més petits, una característica comuna, que és l'envelliment. Més del 20% d'habitants ja tenen més de 65 anys. Aquesta realitat planteja alguns reptes socials o també de serveis. També destaca que els pobles de l'Alt Maresme són aquells que tenen més població estrangera. Calella, en primer lloc, però també hi ha Caldes d'Estrac o Pineda o Santa Susanna, entre d'altres. Són dades del Consell Comarcal del Maresme. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana que demana reforçar l'ús del català. La proposta va rebre el suport majoritari dels grups polítics amb l'abstenció del PP. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català, una tendència que segurament també s'ha notat a Pineda. Esquerra defensa que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. La moció va ser llegida per la regidora Meritxell Mateu d'Esquerra Republicana.
2: Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper clau en aquesta tasca. El comerç local, per exemple, és un espai clau per a la normalització lingüística, ja que és on es produeixen milers d'intervencions diàries. De la mateixa manera, els centres educatius o les activitats de lleure tenen un paper determinant. El que volem és garantir la presència del català en els canals digitals i en les noves formes de comunicació. A més, el marc legal vigent estableix drets i deures lingüístics clars. Aquesta moció vol ser, doncs, una eina per impulsar aquest compromís, per reforçar el paper del català com a llengua de cohesió i per garantir que continuï sent un element central en la vida del nostre municipi, avui i en el futur.
1: Es proposa actualitzar el reglament lingüístic municipal i incloure també clàusules en contractes públics o més requisits. Durant el debat, la majoria de grups van coincidir en la necessitat de reforçar el català davant del seu retrocés. El Partit Popular, però, va defensar que la llengua no està en perill en l'àmbit administratiu i van optar per l'abstenció. El govern municipal i els grups favorables van destacar que la moció ha de permetre reforçar actuacions a Pineda. De l'àmbit de la política, avui també destaquem que Junts per Pineda presentarà avui mateix el seu projecte de cara a les eleccions municipals a l'Auditori. L'Auditori de Pineda serà, per tant, la seu aquest divendres des de 7:45 de la presentació del projecte Fem Pineda 2027 de Junts per Pineda. Són les línies de futur del partit de cara a les eleccions. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, vol ser un acte obert a tota la ciutadania amb la voluntat de fomentar la participació, segons ha explicat la candidata Noemí Lloret. S'exposaran els principals eixos del programa i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds del poble, incorporar també noves idees per fer un model de poble més dinàmic i més sostenible. I el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena d'extrema dreta d'Europa, torna a generar polèmica al Maresme, pel seu contingut ideològic, però també pel buit legal que en dificulta la seva prohibició. L'esdeveniment es farà en una finca privada a Santa Susanna i l'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-lo si no vulnera cap normativa municipal. Per tant, es permet aquesta trobada que es pugui fer amb una organització discreta i es difon només a través de xarxes socials, a través de la xarxa, sobretot de la ultradreta. L'impacte a Santa Susanna és limitat, però els participants es desplacen a altres punts, sobretot, per exemple, a Calella, on s'allotgen en hotels i també participen de zones d'oci. Altres anys ha generat també algunes tensions veïnals o rebuig social. Hi ha col·lectius antifeixistes que han denunciat la manca de regulació i reclamen mesures més contundents per evitar que el territori pugui acollir esdeveniments vinculats justament amb els discursos d'odi. I el Centre Cívic Poble Nou ha acollit una xerrada informativa amb la farmacèutica i embriòloga Tamara Martín, emmarcada dins les activitats de la Setmana de la Salut de la Dona. Sota el títol Què passa en el cos de la dona a cada etapa, la conferència ha reunit un grup de veïns i de veïnes interessades en conèixer millor el funcionament del propi organisme.
3: Hemos hablado sobre todas las etapas de la mujer, qué sucede en el cuerpo, todo esto que no nos cuentan y que es muy interesante entender cómo funciona el cuerpo para poder actuar y no tener estos síntomas que a veces nos preocupan un poco y no sabemos de dónde vienen. Y también poder prevenir situaciones que pueden ser complejas como casos de infertilidad.
1: Conèixer del propi cos, a prevenir patologies durant la sessió, Martina ha ofert també un resum detallat de les diferents fases biològiques en les quals passa el cos femení al llarg de la seva vida. Ha parlat de la preocupació davant dels símptomes desconeguts o ajudar a prevenir algunes situacions.
3: Que se queden con la idea de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo maravilloso, increíblemente inteligente como funciona. Entenderlo también es maravilloso y ayuda muchísimo a poder hacer el día a día más llevable, porque el tema de las hormonas, aunque parezca una tontería y nos lo tomemos a broma, sí que influye muchísimo. Y que todas las etapas de la mujer son increíblemente importantes y en todas podemos hacer muchas, muchas cosas para sobrellevarlas y llevarlas mejor y sentirnos mucho mejor con nosotras mismas.
1: Trobareu l'entrevista sencera i molta més informació a radiopineda.cat. Per cert, que avui divendres Màxim Popovic fa una xerrada sobre el sol pelvià. Es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I 35 entitats de Pineda participaran en la tercera jornada d'entitats que es fa aquest dissabte a l'Auditori, amb 160 participants. Tot plegat començarà a les 10 del matí. Hi haurà una benvinguda, alguns vídeos d'entitats i també doncs, una sessió d'allò que s'anomena Impro Show.
4: L'Impro Show és un espectacle que està com molt de moda, ha estat molt de moda. La gent, quan entra, escriu una frase, un concepte, una idea, una paraula, una frase, amb una urna, per dir alguna cosa, i ells van traient frases, van improvisant sobre les frases, van improvisant el que els sembla, sempre amb un estil còmic, és a dir, es tracta d'un estil, és un espectacle còmic, vull dir que pot ser molt divertit anar trobant-nos frases d'entitats dient la burocràcia ens mata i que ells puguin improvisar algun gag amb això, no?
1: Doncs això serà demà al matí i a 1:15, un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas, diu que ha de ser un dia per celebrar.
5: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, que any rere any, se vagin apuntant més entitats.
1: Això serà demà al matí a l'Auditori. Tothom hi està convidat, tota la gent doncs, que pertany a una entitat pot anar-hi lliurement. I a la tarda, a la plaça de les Mèlies, hi haurà una mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop doncs, les diferents activitats. Això serà dissabte a la tarda a la plaça de les Mèlies. I també dissabte a la tarda arriba el Petit Ressona, en aquest cas a Poble Nou, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent al nostre país. La trobada reunirà grups que venen de tot arreu, una tarda plena de ritme, cercavila i actuacions. Paula García ha explicat que cada any està sent tot un èxit.
6: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
1: Tot plegat comença a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poble Nou, amb un recorregut per alguns carrers. Hi haurà xocolatada popular, activitats familiars, inflables, jocs tradicionals, pintacares o tallers. Per cert, que vindran els Dragonets de Foc Infantils del Montseny. És una formació infantil vinculada a una colla de cultura popular que combina la percussió amb l'espectacle de foc. Hi haurà també una parada per recollir pinso o llaunes de menjar pels animals de les protectores. Això serà dissabte a la tarda i diumenge al matí a la plaça de les Mèlies arribarà la trobada de puntaires amb 160 puntaires que venen de tot Catalunya, també de Pineda, una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme, estesa per tot Catalunya. Recordem que Pineda compta també amb una llarga i arrelada tradició en l'art de les puntes de coixí. N'ha parlat la Maria Rosa Campí.
7: Veurem diferents puntes de molts estils, eh? Sí que encara hi ha senyores que fan la punta geomètrica, que és una opció que sempre pots estar fent una punta geomètrica, però la punta contemporània és molt més divertida que la geomètrica. Pots fer un quadre, pots tenir una foto, inclús pots copiar aquella foto i fer un quadre. I llavors veuran aquestes opcions que estic dient. És que és fantàstic el que es fa avui dia amb puntes. I cada vegada hi ha més tècniques i més maneres de fer les coses.
1: Ha animat a tothom a anar diumenge al matí a la plaça de les Mèlies per veure els treballs i ha fet també una crida als joves perquè s'animin a aprendre aquest art.
7: Faria falta que s'apunti gent perquè, si no, no funcionem bé. Vull dir, i sobretot jovent, que això és molt complicat i difícil, però es pot intentar. M'encantaria veure la plaça plena de gent passejant i mirant les puntes. M'agradaria moltíssim. I val la pena, val la pena.
1: A la trobada hi participarà també la Coral Pinedenca, que farà una actuació a 1:15 del migdia. Per cert que la Coral Juvenil Santa Maria farà també una celebració als seus 15 anys amb un concert diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria, un repertori molt variat que combinarà temes nous i també adaptacions de cançons.
8: Són peces noves que hem fet i bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, sí. Pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
1: Doncs ja ho sabeu, el concert, com diem, és diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. I arribarà també la Vibra Jove, que torna a Pineda diumenge amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda a la plaça Espanya, escenari perquè els joves mostrin el seu talent en disciplines com ara la música, el ball o el teatre i també les arts plàstiques. Ho ha explicat la regidora Anna Pérez.
9: Talent jove, però també juntem doncs, entitats del nostre municipi, vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles, vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
1: I l'educador de l'espai jove, Aiden Duc, ha posat en valor el talent dels joves artistes de Pineda.
10: Comptarem aquest any amb teatre, ball i música, a banda també d'arts plàstiques, que no només hi participa l'Institut Euclides amb els seus alumnes i les tasques que han fet a l'institut, sinó que també de manera individual es presenta algun que altre jove artista i pot ser bastant interessant. I jo crec que agradarà bastant perquè això estan sortint coses bastant innovadores, també a nivell artista, i sempre és molt important donar suport als artistes locals.
1: Doncs tot això diumenge a 5:45 de la tarda a la plaça Espanya. Mentrestant, també destaquem que l'skatepark de Pineda es convertirà el cap de setmana en el punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. L'esdeveniment es fa aquest cap de setmana combinant esport, art i accions socials en un ambient pensat per totes les edats. També tindrà una clara vessant solidària perquè faran activitats inclusives i recollida de fons per la Fundació Estímia. I ara, per acabar, doncs, ens interessem pel temps, amb una forta calor que afecta tot el país. Volem saber si això doncs, ha de durar encara uns quants dies més. Crònica de Jordi Pérez.
11: Dia de sol, avui, i tornarà a repetir-se una jornada infernal, però especialment zones de ponent. Aquí a l'Almaresme podien baixar 1 o 2 graus i demà dissabte hem d'esperar un dia de sol. Tornar a repetir-se un dia de calor, baixen més les temperatures, sobretot zones litorals i prelitorals, 1, 2, 3 graus, amb vents molt fluixos demà. La mar estarà molt tranquil·la, vents de mar cap a terra, xaloc, en principi el que s'ha d'imposar a tota la costa catalana i la mar estarà plàcida. Diumenge, una altra jornada de sol, de calor, seguirà la temperatura a la baixa i bé, una calor doncs bé, que mica en mica anirà afluixant, però encara diumenge hem de mantenir que els valors encara estaran per sobre de lo que tocaria per un mes de maig. Juny començarà amb calor, amb sol, el dilluns, dimarts, i sembla que es va confirmant que entraran masses fresques amb aire fred i afectarien el nord peninsular. Doncs a mica les masses fresques aniran avançant i aniran també generant inestabilitat, amb ruixats i tempestes que a unes jornades poden estendre's per més zones. Sobretot a partir de dimarts, dimecres i dijous, les tempestes poden guanyar extensió geogràfica. Això ja dilluns ho anirem veient. Evidentment, amb aquest panorama, les temperatures s'aniran a mica normalitzant la setmana que ve.

0: paisatge.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Pineda creix en 656 nous habitants l'any 2025 i ja supera les 30.000 persones. El Maresme continua guanyant població, supera els 477.000 habitants, però és un creixement que, de fet, no és uniforme. A Pineda s'ha crescut en aquests 600 nous habitants, però també, per exemple, a Calella. L'increment de població es deu, sobretot, a l'arribada de nous residents. Tot això en un context de natalitat que és molt baixa i un envelliment progressiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova la moció d'Esquerra Republicana per reforçar l'ús del català. La moció posa el focus en el retrocés de l'ús social del català en àmbits com el comerç, l'oci o les relacions quotidianes. En aquest sentit, Esquerra va defensar que la llengua ha de continuar sent un element clau de cohesió social. Tots els partits hi van votar a favor, el Partit Popular es va abstenir. Junts per Pineda presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte avui a l'Auditori. Es fa des de 8:15, la presentació Fem Pineda 2027, amb el lema Una Pineda segura, activa i viva. Serà un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia, Noemí Llorenç. També ha anunciat que s'exposaran els principals eixos del seu programa electoral i, segons han anunciat, volen escoltar també les inquietuds de la gent que hi participi. Pineda suma el Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats obert a tothom, concretament avui divendres, xerrada sobre el sol pelvià, avui des de les 6 a la Biblioteca Serra i Moret. El festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta d'Europa, torna a generar molta polèmica al Maresme. Es farà un esdeveniment en una finca privada a Santa Susanna. L'Ajuntament assegura que no disposen d'eines per impedir-ho si no vulnera les normatives municipals. Hi ha col·lectius antifeixistes que denuncien la manca de regulació. Reclamen mesures més contundents. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, més de 30 entitats participaran demà a la tercera jornada d'entitats. Es farà a l'Auditori des de les 10 del matí. Acabarà amb un vermut al pati de Can Comas. També destaquem que a la tarda hi haurà una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. Dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona, la gran festa de la percussió infantil i juvenil a Pineda. Començarà, doncs, a les 4 de la tarda a la plaça Nova de Poblenou amb un recorregut per alguns carrers. És ja la 7a edició. I diumenge al matí arribarà a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires. 160 puntaires vingudes arreu de Catalunya, també de Pineda. Una tradició que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Recordeu que serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria celebra els seus 15 anys amb un concert que serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Serà un repertori molt variat amb temes nous i adaptacions de concerts i de cançons que formen part de la seva trajectòria de la coral. Tot plegat serà, com diem, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Mentrestant, la Vibra Jove tornarà a Pineda també diumenge a la tarda. És una nova edició. Es farà en aquesta ocasió a la plaça Espanya, un escenari perquè les joves de Pineda puguin mostrar el seu talent en disciplines com ara la música, el ball, el teatre, entre d'altres. I encara afegirem que l'skatepark de Pineda es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment es fa, com diem, al cap de setmana i combinarà l'esport, art i accions socials. L'ambient està molt pensat per a totes les edats. I tot això en un cap de setmana, que farà en general bon temps arreu de Catalunya, situació de bonança, també de força bona mar, però alguns petits canvis que poden afectar algunes parts de Catalunya, però en general, com diem, a bon temps a tot el país. És tot, tindreu més informació a cada hora en punt.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Molt bona nit, això és Nit de Rock, divendres des de Ràdio Pineda del 94.6 de l'FM, l'inimitable ràdio. I sense més dilacions, dono pas al meu company Jordi perquè comenci el programa d'avui amb unes quantes novetats a aquesta primera hora. Com ho tenim, això? Per què comencem? Amb novetats. Quines novetats? En Jordi ens ho explica.
1: Bona nit, bona nit. Bona nit, companys, ràdio escoltes del 94.6 FM, Ràdio Pineda, energia positiva, inimitable i de tot. Aquest programa que ja saps tu que quan arriba el cap de setmana ja esteu tots frisant. Aviam què fotran aquells zumbats de Ràdio Pineda. A veure què ens fotran, si ens fotran trash, ens fotran jazz, jazz rock, ens fotran blues, en fi. Bueno, doncs una mica de tot. Nosaltres ja sabeu que si algú ens identifica és aquesta varietat d'estils, no? Aquest vano, no? Ventall d'estils. Que bé, doncs que anem treballant.
2: Més edat, més
1: com més edat, més ventall. Sí, senyors,
0: sí, perquè... Senyor.
3: Com més edat, més ventall.
1: Hi ha coses que fa gairebé 40 anys, ho podem dir, doncs no estaven, entraven en els nostres paràmetres.
0: No ho escoltàvem.
1: I ara ho trobem, doncs, deliciós. Ja en parlarem. Bé, comencem, però, amb canya de la bona, amb un clàssic, com és el senyor Jeff Tate, ex-cantant d'aquella fantàstica banda de Seattle Queen, Rage, doncs que l'home s'ha tret de la màniga a un Operation Mindcrime 3. El que passa que, curiosament, no surt sota el nom de Queen Rage, sinó sota el nom d'ell, no?
4: Sí.
1: De la banda d'ell, de Jeff Tate, no? On ell, doncs, compta amb una banda formada... No són molt coneguts. Rich Vaur a la bateria, John Mayer al baix, Dario Parente i Omari Altmeyer a la guitarra, Kieran Roberts als sintetitzadors i Clodagh McCarthy a les veus que l'ajuden, perquè ja sabeu que ha plogut molt des de llavors i Jeff Tate ja no és aquell pimpollo que et fotia el Queen of the Rage, allò...
0: No, però no és que l'ajudin bé, és la versió femenina.
1: Ja. És una dona. Vale. Vale. Bueno, una mica el que feia la Pamela Moore aquella, no? Vale. Vinga, doncs, Operation Mindcrime sempre serà, com diem, un top, no? Ell i Chris DeGarmo van escriure aquesta obra mestra allà al 88 i va ajudar a consolidar el lloc de Queen Rage en la fluorescent escena del hard rock progressiu de l'època, no? El 2, doncs, ja, evidentment, ja no va ser tan reeixit, i el 3, doncs, requereix, doncs, unes quantes escoltes per apreciar, no? Que, clar, és un disc conceptual. Personatges i l'edició que Jeff Tate i el coautor i guitarrista Kieran Robertson li donen a l'oient. És complexa, exigeix atenció, però realment... I no espereu Operation Mindcrime 1, però sí que és veritat, doncs, que és una continuació molt digna, no? És un disc que va ser produït per el senyor John Mayer, el líder dels Disturb. Escoltarem quatre cançons que tenim per aquí apuntades. Sí, tenim la primera, té un nom molt ben parit. You Know My Fucking Name, coneixes el meu jodido nombre? Després The Answer, The Devil's Breath i al final un tema power que me recorda molt en el Operation original. Jeff Tate des de Operation Mindcrime part 3.

Vinga, i després de Geoff Tate, amb aquesta doncs, tercera part del Operation Mindcrime, anem ara a fer un radical change, perquè anem a escoltar una mica d'Aor Bastant West Coast, de la mà dels senyors Boys from Heaven, que ens presenten The Wanderer, que va sortir el 22 de maig per Frontiers, amb 10 temes, i entre els teclats està, perdó, els components musicals o instrumentals o que fan la música són el saxo de Jonas Klingstrom Larsen, els teclats de Mats Noye, les guitarres de Matt Schumann, la bateria de Soren Vig Mathiesen i la veu de Chris Caton. A més hi ha les motivacions de Lucas, hosti, un nom impronunciable, Sherbach al baix i Michael Carlton als coros. Des de Dinamarca, són danesos aquests senyors, tornen amb l'exportació més fina i elegant de l'AOR europeu, signant el seu tercer llançament, una obra que no només confirma la seva identitat, sinó que els eleva amb una dimensió més gran, no? Més acostats cap al West Coast. Una banda doncs, que presenta el disc que defineix qui són i cap a on van. The Wanderer no és nostàlgia reciclada, sinó que és memòria viva, és un punt exacte des de l'esperit dels anys 80 i es troba amb una composició més moderna, però amb més amb referències en aquests anys, no? Conscient i profundament emocional. Aquí conviven la classe eterna de gent com Toto i el refinament del soft rock angelí, amb una sensibilitat melòdica escandinava que és càlida i vibrant alhora. Tècnic, però proper, vull dir que no és fred. Realment està refinat sense perdre cor i no és un homenatge a l'au, sinó que és una afirmació contemporània de lo que el gènere pot fer quan s'executa amb respecte, passió i claredat artística. La producció liderada pel Chris Caton juntament amb la banda i produïda per Eric Martenson doncs, arriba amb una maduresa doncs, exquisita, excel·lent, i el so és ampli, luxós, sense excessos, però molt ben executat, no? Ple de capes, doncs, molt avellutades, de teclats, saxo espectacular i harmonies doncs, cristal·lines que realment no es desfan, sinó que realment perduren. Escoltarem doncs, quatre temes que en Jordi els ha marcat en un altre full, com són I'll Wait, Still Life, How Long i I Will Never Let You Down. Amb vosaltres, els senyors de Boys From Heaven, un gran llançament. For

0: Vinga, i després d'escoltar aquests nois del cel, no? Boys from Heaven, fantàstica lliçó d'AOR West Coast i Hard Rock Melòdic, provinent, diguéssim, dels països escandinaus, com no? Anem ara, doncs, a veure com s'ho gasten uns americans d'origen italià, com són Mike Cito i Albert Castiglia, o sigui, The Blood Brothers, una banda, un sextet que està format per ells dos, a més, dos veterans del blues rock com són Scott Sutherland al baix, Louis Stephens al teclat, Matt Johnson i Ray Hagen a la bateria. Al tanto, dos percussionistes. Ells, el seu primer disc va ser produït pel Joey Bonamassa, però aquesta vegada, doncs, ja amb el segon s'han encarregat ells, el Cito i el Castiglia, s'han encarregat de tot amb excel·lents resultats. És aquest disc que s'anomena Help Yourself, que va sortir a finals de l'any passat, però pensem
1: val
0: la pena recuperar, i ja sabeu que de tant en tant se'n cola algun del 25 que val la pena, per Gulf Coast Records. S'inspiren, és blues rock molt, molt, molt guapo, que s'inspiren amb els clàssics com el senyor Stevie Ray, com Gary Moore, com CC Top, etc. És una música amb molta intensitat, no escatimen amb canya, diguem, amb potència, cançons potents, producció impecable, i que és un disc, doncs, que està destinat a rebre múltiples premis, no en aquest país com on te vivim ara, perquè
1: no, però els USA,
0: però sí. USA sí, perquè és la música que els identifica amb ells.
1: Correcte.
0: I realment hi ha molta gent seguidora d'aquest tipus. Nosaltres intentem donar-lo a conèixer perquè pensem que val molt la pena. Escoltem quatre temes d'aquest disc. Can't Be a Prophet, Solar Serenade, bestial, Lowdown,
1: que és un cover de Gigi Cale, però és bestial perquè li carden un suplement que l'original no té.
0: Molt guapo. I Prove My Love, endavant els senyors de Blood Brothers.

0: Vinga, i quan són les 11:07, comencem el nostre rewind, que avui no hem dit al principi, no hem dit que faríem tres novetats i rewinds, bueno, però bueno, ho diem ara, no? La setmana passada va ser també especial, perquè vàrem celebrar els 50 anys del Rainbow Rising, aquesta setmana celebrarem dos 50è aniversaris i un 40è, que segur que sabreu evidentment de qui estem parlant, perquè és una cosa tope evident. Però bueno, de moment comencem amb el 50è aniversari d'una banda americana, que ara estàvem explicant batalletes amb l'Enric i amb en Pere, de quan em vaig comprar jo fa 40 anys el disc en directe i no sé què, i em vaig comprar doncs aquest 50è aniversari, doncs, que avui fa, no?, que és l'Agents of Fortune de Blue Oyster Cult, un disc que resulta ser el quart de la discografia de Blue Oyster Cult amb estudi, ja havien tret el directe, i bé, podíem dir que en allà és on apareix el seu primer èxit massiu, entre cometes, com és Don't Feed the Reaper.
1: No? Don't Feed the Reaper.
0: Perquè bueno, no és una banda accessible, no?
2: Més conegut d'ells, de fet.
0: Sí. Perquè vull dir que no és una banda accessible. Blue Oyster Cult sempre havien tingut aquella àurea fosca, no?
1: Sí, de, una mica de inquietant, còmic, no?
0: De allò d'underground, no? També molt basat també una mica amb els còmics undergrounds, una mica de música hard rock urbà, amb tocs també de Black Sabbath,
1: el so de New York,
0: so de New York,
2: aquell,
0: sí, que
2: símbol
0: realment,
2: que tenien, sí, que no han sigut,
0: vull dir que no s'allunyaven bastant del hipisme, no?
1: Sí, sí, correcte.
0: Estaven una mica potser més amb la ona de gent com Steppenwolf o bueno, no sé, van.
1: Però de fet així, ja feien Stephen Wolf.
0: Sí, feien Born to Be Wild.
1: Born to Be Wild amb tothom tocant la guitarra.
2: Mm. I el Red House Blues també, no?
0: I no li feien fàstics tampoc al punk, perquè també fotien MC5.
1: Correcte.
0: En fi, bé.
1: Una banda diferent.
0: Sí, una banda diferent. Hem de dir que en aquest disc, la Patti Smith, en aquell moment era la promesa o l'amant de l'Alien Lanier, no? Guitarra i teclat de la banda, i els va ajudar a composar, fins i tot en el que sembla que és The Revenge of Vera Gemini, em sembla que fa les veus femenines, i havia composat alguna cosa.
1: La musa del rock.
0: Mm-hmm. La musa. Bé, doncs, si us sembla, escoltem 5 temes seguits.
1: Vinga, foli,
0: val
1: foli.
0: Val la pena. Escoltarem Design the Summer of Love, que comença el disc. Dius, bueno, anem bé. Després el hit d'ells, Don't Feed the Reaper, que segur que l'haureu escoltat alguna
1: segur,
0: vegada.
1: Segur, amb alguna pel·li, cau fix.
2: A més, també va ser un tema d'aquests que havia de ser un descart i
0: sí,
2: que,
0: sí,
2: bueno, que no havia d'entrar en el disc i al final va entrar,
0: bueno,
2: així com
0: el calçador. És que és rara, perquè clar, sembla una cançó així de Verano de l'Amor i després es comença a embroncar i aquestes coses. ETI, Extraterrestrial Intelligence, després hi ha dos temes que queden a la cara B del vinil, no?, que són Sinful Love i Tattoo Vampire, que són genials. Escoltem Blue Oyster Cult, 50 aniversari d'aquest Agents of Fortune.

0: Vinga, i hem fet una mica de canvi de plans perquè el temps se'ns atira a sobre i el 50è aniversari d'aquest grup que us volíem posar no...
1: Bueno, hagués quedat posar curt.
0: La setmana que
1: hagués
0: ve,
1: quedat
0: sí,
1: curt.
0: Sí. Si sí, sí, tercio podem posar la setmana que ve perquè és un, creiem que és un disc que val molt la pena, però realment el que sí que va trencar va ser el 40, que avui, bueno, aquesta setmana ha fet 40 anys del Final Countdown de Europe, eh? Aquest any és un any...
2: Una pregunta.
1: El Nino Niro.
2: Posarem Carrie?
0: Nino,
1: Nino.
0: Eh?
1: No.
0: No.
1: No.
0: No. No, Carrie és una de les cançons que a mi em fa posar... Me poso d'esquena.
1: Carrie fot tanta mal hòstia com Miss This Love. Són dos cançons que per mi...
2: Sí, jo i This Love com a mínim...
1: Jo no puc. No
0: jo
1: puc.
0: Me poso... Jo no puc. Quan si vaig a veure Europe, quan toca
1: no Carrie... No puc Carrie, no puc amb Miss This Love.
0: No em poso d'esquena.
1: I no puc amb Morden Wars.
0: No, bueno, ja, també.
1: Aquestes tres balades no puc amb elles. Tampoc.
2: Quines són, les tres?
1: Morden Wars, Carrie i Is This Love.
2: No puc.
0: Bueno, n'hi ha més, n'hi ha més.
2: N'hi
0: ha més, n'hi ha més, però bueno,
1: bueno, però com que Baby Rose Has Its Thorn mai va ser un grup,
0: no,
1: Poison va ser un grup que...
0: Per cert, crec que també és l'aniversari del 40 aniversari del what the look the cat, what the look the cat dragging, de Poison.
2: Hòstia.
0: Aquest any crec que fa 40 també.
2: Doncs ja

0: I li estira, estira el pit
1: com si fos un xiclet.
0: Sí, un xiclet, correcte.
1: Bé, el que dèiem, Final Countdown, 40 aniversari, si no m'equivoco, tercer disc de Europe.
0: Correcte.
1: No? Amb la formació, bueno, que tots coneixem, amb el senyor Joey Tempestes.
0: El Joey Tempestes, tot crepat.
1: A la veu, John Norum, el meu amic...
0: La mamarota.
1: La mamarota, John Lydon, el Ian Hoagland.
0: El
1: bateria i el Mick Michaeli, el teclat,
0: el teclista,
1: no? Que després
0: gent que ha acompanyat després a, per
2: Glenn
0: exemple, a Glenn Hughes.
1: El Nicolò Kotsev també, en el guitarrista búlgar.
2: Que el Final Countdown va ser sintonia de la campanya electoral de la Gavina.
1: El Nino Nino. Sí?
0: El Nino Nino, correcte, el Nino Nino.
1: Nino Nino.
0: Nino Nino.
1: Bueno, el que deia l'Enric, no? Un riff de teclats, doncs, ja etern, no? Vull dir que ja
0: completament,
1: tothom...
0: Completament, tothom el coneix.
1: Tothom el coneix.
0: Tothom el coneix.
1: I sota aquesta... comercialitat o pretesa comercialitat, aquí s'amagava evidentment una banda que boníssima instrumentalment, enamoradíssima.
0: Realment ells no volien ni que fos single, vull dir, perquè no hi creien amb la cançó.
1: Enamoradíssima del hard rock clàssic, de gent com Zeppelin, com Deep Purple,
0: tot els més clàssics,
1: dels Golden Earring, tot els UFO, etc, no?
0: Thin Lizzy, els encanta Thin
1: Lizzy, sobretot sí. El Norum
2: va fer un parell de versions de Thin Lizzy.
1: Sí, vull dir que no, ells d'alguna manera no buscaven tot això que es van trobar, no? I després, doncs si ets una banda milionària, després realment amb el proper disc, amb l'Out of This World, home, sí que tenia concessions a la comercialitat, però
2: tenia temes durets. Va marxar
1: el Norum perquè semblava que la direcció doncs no li anava massa
0: bé, era massa comercial per ell.
1: I després ho va demostrar, no?, amb els seus discos en solitari i tot, no?
2: Bueno, els dos primers del Norum en solitari són
1: molt bons.
2: Sí,
1: Mogoran Edman.
2: Bueno, i l'altre Morgan Hughes.
1: Sí, i l'altre Morgan Hughes, sí. No. Però bueno, ens centrem en aquest disc, no ho sé. Podem anar posant temes, perquè
0: ja
1: realment...
0: pots cascar i... Sí. Perquè...
1: A veure, mira, doncs... A veure, hem obviat
0: els que parlàvem
1: més, evidentment,
0: els dos mega hits,
1: el trio diguéssim de la cara 1, que és Final Countdown, Rock the Night i Kerry, doncs els hem obviat, no? Llavors ens hem quedat amb les restants, que és Danger on the Track, que és la quarta, Ninja, que és un exercici que podia firmar Michael Schenker tranquil·lament.
0: Correcte.
1: Cherokee, que és espectacular, també va ser un single.
0: També va ser single, sí,
1: però
0: correcte.
1: Creiem que no ha estat tan cremada. Time Has Come, bueno, aquesta...
0: Va, és un mig temps.
1: Sí, és un mig temps. Heart of Stone és ben parida, i On the Loose i Love Chaser són temes de hard rock puro.
2: Un disc que traguessin 4 singles,
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I ja, no sé, ja ens acomiadem, si voleu.
0: Ja ens acomiadem i anem escoltant, i quan ens cansem tallarem.
1: Això mateix.
2: I vinga, doncs, posarem el Final Countdown.
1: The Final Countdown, doncs, des de la meitat de la cara 1 cap al final i tota la cara B.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Adéu-siau.
1: Vinga.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

energia positiva. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.